Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
1: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
1: Al Club dels 80.
0: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Bon dia, són les 8 del matí, això és Ràdio Pineda, avui estem a divendres 9 d'octubre i demà dissabte es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. En una societat que corre cada vegada més de pressa, parar, escoltar-nos i cuidar el nostre benestar emocional és més important que mai. Aquí van 5 tips.
1: Fer esport ens va molt bé, per ja no només a nivell social, sinó també a nivell físic, liberació d'endorfines, millora de l'autoestima, coneixement de, o contacte amb altres persones, etc. Activitats culturals, doncs, també, no? Participar amb altra gent en activitats ens dona una altra manera de viure i ens dona una manera més positiva de viure tot el que ens passa. Aprendre a controlar l'estrès, aprendre coses noves, que també ens fa augmentar l'autoestima, i identificar els espais que ens facin sentir bé. Seure's en un banc, en no sé quina plaça, o davant del passeig marítim a mirar el mar, ja és un actiu en salut mental. Ja ens dona tota una energia positiva, no?, que ens va molt bé per encarar els problemes de la vida quotidiana, de la vida diària, no?, que ens enfrontem cada dia.

0: El Dia Mundial de la Salut Mental i a Pineda també ho estem commemorant amb moltíssimes activitats que us anirem explicant també aquests dies. Mireu, el Dia Mundial de la Salut Mental és un bon dia per sensibilitzar sobre els problemes de la salut mental, combatre l'estigma social que pateixen les persones afectades i també, doncs, mobilitzar esforços per millorar l'atenció i els recursos d'assistència. Ho anirem explicant i avui precisament en parlarem també de forma més àmplia amb una entitat que és única al Maresme, que està formada per persones amb experiència pròpia en salut mental, que treballa per trencar estigmes, fer xarxa i donar suport a qui més ho necessita. Avui parlem amb l'associació Bojos per Tu, una conversa que ens ha de servir per entendre, compartir i recordar que demanar ajuda també és una mostra de fortalesa. Una qüestió important que avui abordem al Dit i Fet, que ara comencem, a banda d'altres notícies que també, doncs, òbviament, recapassarem a un quart de nou del matí amb en Pep Basar. A tot això, a l'apunt del dia, d'aquí uns minuts, i també a dos quarts de nou del matí, la previsió del temps amb Jordi Pérez. I després del temps, parlem amb l'associació Bojos per Tu. Tot això i més al Dit i Fet, que ara comencem aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per escoltar-nos i seguir-nos un matí més. Estic amb tu fins a la una del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguer.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: CTAC és avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Bé, dins els actes de la Setmana de la Salut Mental destaquem... Demà dissabte, una gincana amb l'associació Corriols a partir de les 9 del matí amb sortida i arribada a la plaça de les Mèlies. També destaquem demà el taller Factors de Protecció en Salut Mental per a dones migrants, treballadores del sector de la llar i les cures. Això es farà demà a la tarda a 6:15 al carrer Riera 31. I diumenge us recomanem que aneu a veure la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, protagonitzada per Emma Vilarasau. Una pel·lícula molt recomanable que es projectarà diumenge a 6:15 de la tarda a l'Auditori de Pineda. Recordeu, entrada gratuïta, però això sí, us heu de descarregar la invitació a través del web auditoripineda.cat. Hi ha moltes més activitats al voltant de la Setmana de la Salut Mental que també us expliquem i trobareu ampliades al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. I avui és divendres 9 d'octubre i aquest vespre a Ràdio Pineda arriba Nit de Rock.
1: Hola, radioescoltes del 94.6 de l'FM, Ràdio Pineda. Aquest divendres a Nit de Rock tindreu, entre d'altres novetats, la presentació del darrer disc dels Europe, Coming This Madness, i també la crònica del concert que van oferir ahir dijous al Poble Espanyol. Un concert on la banda va commemorar el 40è aniversari del seu disc més exitós, The Final Countdown, tocant totes les seves cançons de dalt a baix, a més de molts més temes del seu ampli repertori. Si voleu escoltar bon rock and roll, no us ho podeu perdre. Ja sabeu, Nit de Rock, avui divendres de 10 a 12 del vespre a Ràdio Pineda.
0: What a fantastic night! Thank you! Nit de Rock amb els Europe com a protagonista i no ens estem de recuperar la cançó original. Pels amants del rock, pels amants dels clàssics com aquest dels Europe, cançó d'èxit, per cert, de l'any 1986 es va convertir en un dels grans temes i temacles del rock dels anys 80. A més, la cançó explica com la humanitat fuig des de la Terra cap al planeta Venus perquè el nostre planeta s'està exhaurint i destruint. És una mica el significat de la cançó i això ha fet molta història.

tocant el lloc número 1 a les llistes d'èxits ni més ni menys que de 25 països, incloent el Regne Unit, Espanya, França, Alemanya i Suècia. Avui tindreu tots els detalls aquesta nit dels Europe, de cançons com aquesta, Final Countdown, el nit de rock. Per cert, que si voleu escoltar la millor música dels 80, no us perdeu diumenge al matí a partir de les 8 al Club dels 80.

0: pensar que pot ser a la vida. Eh que sí, Pep?
1: Sí, de fet sí.
0: Bon dia.
1: De fet, de vegades...
0: Estem cansats ja, eh?
1: El no pensar en res, l'absurditat, el... Saps?
0: Sí, pues que tot també. Me la bufa.
1: Una mica.
0: No?
1: Una mica.
0: Està bé, està bé.
1: Bueno.
0: No ens ho podem permetre molt aquest matí tampoc, però vaja, que està bé tenir aquests espais de contemplació.
1: I intentarem tenir un cap de setmana una mica més tranquil, bàsicament, perquè sí, sí. Venim d'uns dies doncs, de molta feina, per dir-ho així, encara doncs, amb el rastre dels aiguats, que no acaba de deixar a Pineda, i veiem doncs, una neteja intensa en alguns punts de Pineda. Hem vist, per exemple, el passeig. Recordem que avui doncs, s'hi ha de fer el mercat. Bé, avui ho expliquem a Ràdio Pineda. Abans, però, parlarem d'aquest accident que va haver-hi ahir a l'autopista, 5 cotxes implicats, no hi ha ferits greus. Va afectar doncs, la C32 sentit nord, va ser entre Sant Pol i la sortida de Pineda. Com diem, va afectar dos carrils de l'autopista, però no va haver-hi ferits greus. Ahir vam fer una entrevista a Ràdio Pineda doncs, per explicar com sol·licitar ajut a l'assegurança davant del temporal. Recordem, vam fer una entrevista en directe arran dels greus desperfectes del temporal de pluja, de com gestionar les destrosses patides, doncs els habitatges, garatges, comerços o també vehicles. Avui recordeu que podeu recuperar encara l'entrevista a radiopineda.cat. I la R1 més o menys va anar recuperant la normalitat després dels dies més complicats del temporal. Van tornar a circular. Podríem dir que amb normalitat, tot i que al centre de Barcelona hi havia també alguns problemes, per això doncs, alguns trens, tot i que arribaven a Plaça Catalunya, per exemple, doncs a partir de Sants començaven a passar coses. Bé, la gent està més que emprenyada, per no parlar del drama que es viu amb el bus que va cap a Barcelona, en vam parlar ahir. Recordem que la suspensió de Rodalies ha implicat que molta gent havia d'agafar el bus, però el bus que ve de... perquè ens entenguem, Santa Rosana, Pineda, que va a Calella, doncs és un autèntic col·lapse. Tant és així que a Pineda encara la gent de vegades té una mica de sort en poder seure, però quan arriba a Calella, doncs ja no. I la gent de Calella doncs, està molt, molt enfadada per aquesta situació de veure com aquests busos van fins al capdamunt de gent, ha d'anar a dreta, insistim una vegada més en això, dreta per l'autobús a l'autopista. Saps allò de... Ponte el cinturón, no?
0: Sí. Saps el... Recordo, no, i és...
1: Vida,
0: sí,
1: no?
0: Sí, doncs... a més, que no t'enganxin amb el cinturón sense bé, posar.
1: Escolta, se'ns ha explicat des de fa desenes d'anys que el cinturó és obligatori, vies urbanes, interurbanes, i per anar doncs, a l'hort a buscar un enciam. Doncs ho trobo molt bé.
0: Sí, sí, i que no es pot normalitzar
1: no
0: la situació.
1: No s'entén que puguis anar en un autobús dret per l'autopista fins a la plaça de Catalunya de Barcelona. O sigui, em sembla inverossímil. Tant de bo, doncs, mai passi res. Per cert, que ja vam parlar també de com les inundacions han malmès els cors solidaris del Caliu del Cor. Ho vam explicar ahir a Ràdio Pineda, també podeu veure-ho avui a la nostra web. I també avui destacarem que les pluges han fet caure les reserves de sang a sauna crida urgent a la donació. Justament aquest dissabte hi ha una campanya de donació de sang a Pineda al matí, a l'espai serà Llorenç. Per tant, us fem una crida a anar a donar sang, insistim, demà al matí. El cau de Pineda ens ha fet arribar doncs, la informació que finalment celebraran aquesta festa, que és el Pas, i ho faran aquest dissabte. En aquest cas ho faran a l'ermita de l'Illota, a Santa Susanna. Recordem que és el moment d'inici del curs del cau. És un moment sempre emotiu i molt especial perquè hi ha sorpresa per tothom. Ningú coneix com estaran configurades les branques de joves i infants i aquest dia doncs, es desvetllarà. El Pas es farà, com diem, demà a les 11 del matí a l'Illota. I també us destaquem doncs, que Oncolliga Calella organitza un concert solidari i una exposició pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que és el dia 19 d'octubre, però aquest cap de setmana ja fan activitats. Recordeu, diumenge, concert a 6:45 a la sala Mozart de Calella amb l'Aula de Música de Can Llobet i la Big Band de l'Escola de Música de Canet.

0: També destaquem que la pinerenca Jeanine Morell correrà l'Ironman de Hawaii aquest cap de setmana. Es va classificar per aquesta important prova, que és el triatló mundial més important del món, i la pinerenca Jeanine Morell hi competeix. Serà concretament demà, com diem, a l'illa de Hawaii, que vaig parlar, que Hawaii està a Cuenca, eh?
1: A Hawaii, bomba.

0: Hawaii, que és la cançó de Mecano.
1: La gent es pensa que Hawaii està pel Carib, eh? I no.
0: No, que va, està ple de volcans allà.
1: Sí, però has d'anar cap a Amèrica, i d'Amèrica, pensa que a avió fins a Múnich, Múnich-Los Angeles, Los Angeles-Hawaii, tres avions d'aquí allà baix per anar fins a Hawaii, que total és una illa que m'ha explicat, bah, total.
0: Saps què em recorda? Saps la pel·li d'Hotel Transilvània?
1: Sí,
0: que
1: doncs
0: deia Hawiwi. No li sortia Hawaii, li sortia Hawiwi.
1: Doncs és allà on t'ha anat la Janina Morell i esperem doncs, que li vagi molt bé aquesta important prova. Que només per participar ja és tot un èxit. I mira, de res, només destacar que avui comença l'Oktoberfest de Calella, la festa de la cervesa. 10 dies, avui actuen els Diaris Estrets, que és aquesta banda calellenca molt divertida que fa peces de grans clàssics, començant pels Dire Straits, però és que fa de tot, eh? I es diuen els diaris... Van començar fent versions dels Dire Straits, però vaja, fan de tot, eh? Fan Eric Clapton, CC Top, Metallica, AC/DC, Tina Turner, Def Leppard, jo què sé, Eric Clapton... Eh? Tot això, els diaris estrets.
0: Sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí, són agosarats.
0: Són
1: doncs avui actuen a Calella, l'Oktoberfest, no us ho perdeu. I res, teniu 10 dies doncs, per tastar les cerveses d'aquesta tradicional festa bavaresa, alemanya.
0: La gastronomia també, el xucrut està molt bo.
1: Bueno,
0: a mi m'agrada molt.
1: I Frankfurt, i Cervelas.
0: També està molt bon.
1: I XXL.
0: Tot. Home, i tant, però t'has vist el tamany. Ja t'agradaria tu.
1: No, què va, a més a més, no, anava a dir una cosa que
0: no cal. Jo parlava de l'alemany.
1: No, tu, que ja m'agradaria la menjar això.
0: No, no? Tan gran no.
1: No.
0: Tipa massa.
1: Mare de Déu, senyor. Ens estem liant de mala manera. Escolta, no, els alemanys és un... Tu dius per l'estereotip alemany, no?
0: És que em sembla que hem parlat de coses diferents i jo anava per la part més sana.
1: Ah, jo també, eh?
0: Sí, vamos.
1: No,
0: sí. Clar,
1: jo només estava pensant, saps les bavareses que es posen sobre la pitera, aquestes gerres?
0: Les gerres.
1: Saps?
0: Sí.
1: Això és un clàssic, també. En fi, tirem de clàssics. A Calella no és així, eh? Ara, tu saps, no sé si saps que és la festa més concorreguda d'Alemanya.
0: Sí.
1: Hi van milions de persones.
0: Sí. És brutal com porten gerres i gerres amb les dues mans.
1: És tot una litúrgia.
0: Que porten 20, 30, 40 gerres.
1: És una litúrgia alemanya, és una cosa impressionant.
0: Sí, és admirable.
1: Bé, aquí petit comitè, per dir-ho així, a casa nostra.
0: Però proveu el xucrut, que us agradarà, de veritat.
1: I escolteu, el que dèiem, poca broma, Diaris Estrets, avui aquest vespre. Bé, avui els diaris parlen del dol per la Mari Carmen. Tot això doncs, és, podríem dir, l'avantsala d'un xoc polític a les eleccions. Ja hi ha hagut algunes escenes, per exemple, doncs, que el Partit Popular i Vox han rebutjat doncs, sumar-se en alguns homenatges. En canvi, alguns parlaments fins i tot han fet un minut de silenci. En aquest cas sí que s'hi ha sumat el PP. I també destaquem doncs, que Esquerra Republicana estaria... doncs buscant un candidat per si Rufián finalment descarta ser candidat. És allò de ni contigo ni sin ti, que es diu en castellà, no? Perquè Rufián, per dir-ho així, és un bon perfil, és un bon candidat, és molt mediàtic, arriba molta gent jove, és una persona capaç de fer un argumentari molt entenedor, net, s'entén, en català, en castellà, però és allò de... a vegades és un personatge un tant incòmode. De fet, dins d'Esquerra hi ha gent que no el vol ni en pintura. Vaja, la qüestió és que podríem dir que avui els diaris diuen que seria la primera opció, però que si no hi fos, doncs ja estaríem buscant un relleu. Mentrestant, Nogueres ja ha dit que serà la candidata de Junts a les eleccions del 29N, també es coneixen ja els caps de llista per les altres demarcacions, i avui també llegim a la premsa que Toni Comín, que recordem ara mateix doncs està a Bèlgica, obre la porta a fer un retorn imminent a Catalunya. No és així Puigdemont, que sembla que podria tornar després de les eleccions. Toni Comín ha dit que no volia posar-hi data, però diu que el dia 20 d'octubre, que això és d'aquí 4 dies, doncs hi ha una sessió al Parlament i que li agradaria ser ocupant el seu escó al Parlament. Recordem que és un d'aquells dos llacets que veiem sempre per televisió, doncs un és el seu. Seria, diguem-ne, una imatge molt plàstica de tot el que ja sabem. Bé, el dia de l'aniversari del senyor Putin, hi ha hagut aquest bombardeig extraordinari, vaja, extraordinàriament greu a Kíev, amb el bombardeig fins i tot de dos autobusos de civils, i l'objectiu és multiplicar els atacs, doncs, a la població civil, fer la vida, per dir-ho així, inviable, sobretot a la capital. Recordem, avui és titular també tots els diaris, aquest atac justament el dia de l'aniversari de Putin, com una espècie de regal macabre, doncs, que té el joc de la guerra, malauradament. Protecció Civil treballa, doncs, perquè la S Alert, això que rebem al mòbil, doncs, sigui menys invasiu i que es pugui geolocalitzar millor.
0: Què vol dir això?
1: Vol estar estudiant un parell de sons diferents, un que sigui allò, alerta de veritat,
0: però que no espanti tant,
1: i un altre que no sigui tan invasiu. De dir, escolta,
0: ho veig bé.
1: T'avisem,
0: sí, sí,
1: i espavila't. I l'altre no, l'altre seria d'alerta, atenció, perill, a tothom a redós.
0: Està,
1: no?
0: Bé, està bé, sí,
1: bé,
0: sí.
1: Seria interessant. Bé, operació sortida del cap de setmana, recordem, el dia 12 d'octubre és jornada festiva, doncs, a tota Espanya, per tant, 3 dies de festa que té la gent així en termes generals, en un pont, doncs, que la gent aprofitarà. I, lògicament, doncs, serà el dia de la desfilada del Dia de la Hispanitat, amb un recorregut que, com sempre, es fa pel centre de Madrid. Bueno, a mi és que m'encantaria estar allà per veure l'espectacle. I per veure els vítores...
0: I no plourà, no?
1: No,
0: no plourà.
1: Saps, els vítores, sí, llavors hi ha, sí, insults, sí, cada cop hi ha menys insults, arriba el president... Sempre,
0: ma, jo les anècdotes, em fixo molt en les
1: bueno,
0: anècdotes.
1: Hi ha un protocol, eh?
0: Som-hi tant.
1: Ah, vale. Llavors hi ha el retiro...
0: I ha confirmat tothom qui serà allà?
1: Ja? Bueno, sempre hi ha els que hi van i els
0: per
1: que
0: això,
1: estan convidats i no hi van.
0: Hi ha, hi ha alguna absència destacada?
1: Bueno, sempre n'hi ha alguna. Vale. Ho veurem. Però veurem. És un, saps el sonòmetre?
0: Sí.
1: Saps quan van arribant els portaveus dels partits? Hi ha vítores, no? També tenen claca, eh? També s'emporten la seva claca. Allò de que envien per mòbil, ocupen sus posiciones, saps? Instrucció, heu d'estar aquí. Llavors la gent es mobilitza, la gent de cada ram, no?
0: Això va en sèrio?
1: Sí, home, clar, els partits fan això. I després, cuando llegue el coche de tal, y abucheos.
0: Carai.
1: No? Cuando llegue el rey...
0: Jo pensava que això era espontani.
1: En principi, vítores. Però, bueno, si alguno quiere silbar... No, algun partit també ho diu, eh? Així.
0: En
1: que,
0: sèrio?
1: Sí, perquè no sabem molt bé si són monàrquics o no. No, no acabem d'estar-ne convençuts. Després també és notícia, sempre la baixada de la bandera, la hisada de la bandera.
0: Per això, per això.
1: Recordem que hem fet sempre, doncs, alguns invents, com el de la, com els paraquigudistes, que un es va quedar penjat amb un fanal, va ser molt viral, intentaran, doncs, que no passi...
0: Que treguin els fanals i qualsevol
1: bueno,
0: objecte
1: va ser perillós,
0: susceptible
1: eh?
0: A quedar la bandera mal posada.
1: Sí, però va ser perillós, perquè
0: home,
1: aquell senyor va salvar
0: si,
1: la vida.
0: Si va jugar la vida, no,
1: sí,
0: està clar.
1: Poca broma. I res, a mi m'encantaria estar aquest dia a Madrid. No t'ho dic en broma, eh?
0: El Bessamanos.
1: I la cabra i tot, sí.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No, hi ha Bessamanos, bueno, després,
0: bueno,
1: eh?
0: Després, quan
1: sí,
0: passen
1: però,
0: tots allà a saludar.
1: Sí. I res, veurem el rei impertèrrit amb tota la família reial al complet. Bé, veurem les escenes, farà bon temps, hi haurà una... pila de penya al centre de Madrid.
0: I amb una exhibició platòrica de tota la
1: ja
0: part...
1: Ja veurem.
0: Ah.
1: Ja veurem, però ah, segurament i presumptament sí. Eh? I veurem els famosos avions. Mira, notícia curiosa. No sé si heu vist l'entrevista de Shakira, que ha fet la... No? Bueno, doncs mira,
0: he vist un que ha fet amb en Broncano.
1: Amb en Broncano.
0: Ah, un trosset he vist, quan doncs, li diu que parla molt bé el català.
1: Ah, això mateix.
0: Ah,
1: he dit que parla el català i he dit que el parla més... des que està a Miami, que no pas quan estava a Barcelona, perquè diu que amb els seus fills parla en català, o ha sigut, per dir-ho així, una de les notícies, no sé si dir curioses, de la jornada, ha dit que ha fet confessions domèstiques, i ha merder també amb el senyor Piqué, amb el tema dels fills, sí, i si vols ni te l'explico, perquè el conec, perquè jo, a mi m'amola tot això.
0: Bueno, sí.
1: I llavors...
0: Com diria aquella, bueno, vale, de acuerdo.
1: Doncs ja t'ho explicaré. Total, que no estan de bon rotllo, i també hi ha moltes notícies al voltant doncs, d'aquest gran espectacle que ha fet a Madrid, i aprofitant aquesta qüestió, doncs s'han fet públiques algunes particularitats del caràcter de la Shakira i també de com actua amb el, a nivell professional i amb el seu entorn, que no la deixen massa ben parada. I per no dir que la deixen com un drap brut, com un drapet
0: sí,
1: brut,
0: sí.
1: Eh? Si voleu un dia ho expliquem. Mira, i ja per acabar, torna al futbol de la Lliga aquest cap de setmana. Recordem que ha sigut 20 dies sense futbol a la Lliga, podríem dir que ha estat tot un rècord de jornada sense futbol, com aquest que diu 3 setmanes. El Barça juga amb el Getafe, jugarà demà, tothom estarà molt pendents perquè intentarà guanyar els 3 punts i mantenir-se i reformar-se en el liderat, però també tothom lògicament estarà ben pendent del Real Madrid, que juga contra el Villarreal també demà, que en aquest cas és a les 9, destacar doncs, que el líder continua, ho dic perquè recordar-ho, que la gent ja s'han oblidat, sí, sí. El líder, el Barça, el que va en segona posició, l'Atlètic de Madrid, després hi ha el Betis, i després hi ha el Madrid, que actualment és quart.
0: Carai, el Barça ja va a primer?
1: Va primer des de la primera jornada, però això molt no vol bé. Dir que acabi de la mateixa forma, ja. Però sí, ha fet molts de gols, amb quatre jornades ha fet molts, molts de gols.
0: Doncs amb aquesta informació arribem a 8:45 del matí, gràcies Pep. De seguida entrevistem a l'associació Bojos per tu, els tenim ja a punt aquí a Ràdio Pineda, per tant entrem ja en previsió meteorològica, molt ràpidament, Jordi Pérez, ve una qüestió també que et preguntarem, a veure si hi ha una forma també ràpida i clara de contestar estar-la. És a... Bon dia, primer de tot, Jordi, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A veure, és que hem vist aquesta notícia també que signa justament el Gori Massip i el Francesc Mauri, dos meteoròlegs molt reconeguts a casa nostra, en què diuen que el Mediterrani podria sostenir un huracà de categoria 2 o 3 en cas que es formés. I això ho veiem, el 3CAT ens ha sortit molt també per xarxes, una notícia que ja dic, en Gori Massip i en Francesc Mauri, dos meteoròlegs molt reconeguts a casa nostra i que veiem les seves previsions cada dia.
2: Doncs, efectivament, anem camí de que apareixi, no diu que s'hagi format, no? Però
0: no, que podria...
2: Clar, sí, és del mar, amb aquestes temperatures, sobretot en època de tardor, a qualsevol moment tenim alguna sorpresa, eh? Ens en duem alguna sorpresa perquè tot això d'aquests aiguats, aquests sistemes convectius de tempesta, va faltar, un pèl perquè no es gestés un cicló, un mini huracà, però estàvem expectants, perquè els models, algun model ho modelitzava, fins i tot la NOAA, Centre Nacional d'Huracans, preveia possibilitat, baixa, però possibilitat de que s'hagués formant, encara que fos per moments, doncs un minicicló o coses semblants. O sigui que anem camí de sí, perquè el mar Mediterrani cada cop està més tropicalitzat per poder formar aquests monstres i això volia tenir conseqüències. Bé, Olga i oients, entrem en matèria amb un ambient frescot, netejada ambiental, després d'ahir de l'última traca final d'inestabilitat de ruixats, una entrada d'aire fred, bé, són les restes d'aire fred de tots aquests dies, va creuar per França i ens va afectar de ple Catalunya, no tot arreu, en algunes comarques, nord-est, litoral, prelitoral central, doncs ruixats, ambient frescot, molt ennuvolat, i mirin, els registres ha donat doncs, de 9 a 11 litres a Pineda, Pineda Centre 9, Pineda Nord 11, Santa Eusana 11, Palafolls 8, Tordera 14 i Calella 7. O sigui que va anar per aquí, ruixats moderats, alguna tempesta va saltar amb més intensitat cap al Gironès, nord-est, i alguna també cap a dintremar. Ruixats, bé, que va donar doncs, aquestes noves regadetes. Posem punt i final aquests 8 dies d'octubre per emmarcar, meteorològicament parlant, hi ha registres, algunes estacions que porten fregant o superen els 300 litres, es diu aviat, i Pineda i Sant Joan és una d'aquestes estacions, que portem uns 300 litres, tremendo, això és històric, això és excepcional. I en d'altres, doncs no, les zones de Lleida, doncs poca cosa, o perquè s'han quedat bastant al marge. Bé, avui una mínima fresqueta, voltem a 11 graus de mínima, fora del nucli urbà ha baixat cap als 8-9 i hem d'esperar un divendres totalment assolellat. Dia de sol, potser a partir de migdia tarda hi ha algunes pinzellades, alguns núvols prims, que entren pels Pirineus, però molt poca cosa. Vents molt fluixos, la mar estarà tranquil·la, lleugereta mar de fons i ambient frescot. Avui màximes, malgrat el solet, que ens acompanyarà tot el dia, la màxima voltarà als 20 graus. Grau amunt, grau avall, o sigui que la temperatura serà clarament tardorenca. Cap de setmana, dissabte, no podem dir igual, perquè dissabte tindrem un dia de sol, també podien aparèixer alguns núvols prims, els vents seran fluixos, a la tarda podria entrar una aleta mica de garbinet aquí a la costa, però fluix en conjunt, la mar també seguirà tranquil·leta, temperatura sense gaires canvis, de nou voltarem 19-20 graus màximes, malgrat el sol, malgrat que s'imposi el sol tota la jornada. Diumenge, com que entra l'anticicló de Canàries Azores, estarem més aviat a la part davantera, se pot una mica reforçar la tramuntana. Això ens fa pensar que podien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, Girona-Barcelona, potser amb el pas de les hores o poden aparèixer al dematí, però sí que és veritat que podien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, sobretot cap a la costa central. No donaran precipitacions, però tinguem aquests núvolets. Temperatures, tampoc no veiem gaires canvis, mantindrem aquests valors voltant els 20-21 graus i els vents seran en conjunt molt, molt fluixos. Dilluns, dia del Pilar, festiu, doncs també hem d'esperar un dia en conjunt estable, malgrat que pugui haver alguns intervals de núvols baixos a la costa central, perquè encara seguirà el lleuger flux de tramuntana. Però sempre a l'Alt Empordà i mar endins, aquí no la notarem, però sí que és el que implica que pugui haver formació d'alguns núvols baixos. A partir de dimarts i en endavant, l'anticicló se'ns atirarà cada cop més a sobre el seu centre i això encara estabilitzarà encara més el temps, tallarà la tramuntana i garantitzarà un dimarts, dimecres, dijous, bé, gran part de la setmana que ve, en temps estable. Ja veurem si aquest anticicló s'erosiona a finals de setmana. Segurament si s'erosiona seria de cara al proper cap de setmana, encara queda molt lluny, però sí, és veritat que no sembla que hagi de durar gaire. Però bé, garanteix uns quants dies d'estabilitat, que ja convé, i a veure si ens anem refent una mica de la normalitat d'aquest aiguat excepcional que ens va afectar el diumenge 4 d'octubre, recalcant, sense un actor clar, principal, no vol dir, vol dir que no hi va haver cap borrasca, cap dana, amb nom, com típicament ho coneixem, qualsevol temporal, perquè diem temporal, però intemporal. Així com va el Glòria, es va dir Glòria, aquí no hi ha actor principal. Això ens denota que a vegades hi ha situacions que no podem baixar a l'alerta, malgrat no haver noms de borrasques ni danes. El Mediterrani s'ha rescalfat d'una manera bàrbara aquest estiu i ha comportat aquests aiguats descomunals que ens han afectat i ens ha tocat de ple, sobretot l'Alt Maresme. Estem analitzant-ho a fons, la setmana que ve tenim anàlisis per comentar de les intensitats de pluja que hi va haver per moments en una hora, i ho comentarem, perquè són esgarrifants. Això costa, ho haig d'anar corroborant amb el radar, però ens aturarem una mica a donar algunes dades, perquè ja veuran que s'escapa de la normalitat. A vegades la tele ens dona intensitats de pluja, però és que les intensitats que hi va haver aquí a l'Alt Maresme, sobretot Pineda, Santa Eusanna, Palafolls, aquests tres pobles, és on hi va haver aquests intervals de pluja torrencials, no, el següent. O sigui que ja ho comentarem la setmana que ve.
0: I tant. Molt bé, Jordi, doncs ens quedem amb la tranquil·litat d'aquest bon temps que tindrem aquest cap de setmana llarg que coincideix amb el punt del dia del Pilar. Jordi, bon cap de setmana, tornem a parlar amb tu dimarts de la setmana que ve.
2: Doncs vinga, passar bon cap de setmana, bon pont, també del Pilar i fins dimarts.
0: A descansar, bon cap de setmana.
2: Igualment.

0: 104.6 FM.
1: Aquest dissabte, que és 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. Un bon dia que traslladarem això als 365 dies de l'any en sensibilitzar tothom, també per donar visibilitat a una realitat que afecta, de fet, a moltes persones. Mireu, avui volem conèixer de prop la tasca que fa l'associació Bojos per Tu. Ens acompanya el seu president, Manel García. Bon dia, Manel.
2: Bon dia, Olga.
1: I saludem també a la Eva Maria Luis Jiménez, que és la secretària també de l'associació. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, benvinguts a tots dos. Com esteu? Què tal?
2: Bé,
3: bé.
2: Bé.
3: Estem...
2: bé.
1: Bé, salut mental. Se'n parla molt, se n'ha de parlar encara molt més. Pineda també és, ens hi sumem, no?, que hem organitzat moltes activitats al voltant de la salut mental, amb cinc tips que ens comentaven, no?, també que ens posa, ens poden ajudar amb temes de salut mental. Però el primer que volia preguntar-vos és si parlar de salut mental continua sent un repte.
2: Es parla molt de salut mental, però potser hem arribat al punt de que s'hauria de parlar menys i fer més, potser, no? No tant parlar i fer molta més cosa que no tant de parlar.
1: Això està molt bé, no parlar-ne tant i fer més coses. Fem més. Com, per exemple, poseu-nos algun exemple.
2: S'haurien de tenir, doncs, per exemple, més recursos, no? Sempre en parlem de que falten coses, però hi ha molts programes, diguem-ne, institucionals, o molts programes des de la part professional, però falta molt la mirada de la persona que realment pateix aquesta problemàtica o aquest diagnòstic o aquest trastorn, i s'hauria de sentir més la veu de la persona que està afectada, no? Potser falta una mica de diàleg en aquest aspecte.
1: Eva Maria, tu com ho veus?
3: Sí, cal fer moltes coses, encara hi ha feina, i bueno, jo també faig l'Orgull Boig a Barna, organitzem l'Orgull Boig, i és un dia a la setmana reivindicatiu que lluitem contra l'estigma i demanem drets que encara és normal fer un TEC, un tractament electroconvulsiu o contencions mecàniques, que estem en contra una miqueta perquè a vegades no s'usen bé.
1: Esteu parlant de qüestions importants, mirem de reordenar-nos una mica. Primer de tot, per la gent que no us coneixi, perquè no ho donarem per fet, qui sou, no? Bojos per Tu, qui forma part d'aquesta associació, qui sou?
2: Som Bojos per Tu, som una associació en primera persona, això vol dir que totes les persones que formen part de Bojos per Tu són persones que tenen diagnòstic o que tenen molta relació amb la salut mental en primera persona, i som una associació, pues, que ens van crear des d'aquesta mancança, no? No hi havia la mirada de la primera persona i no hi havia aquest lloc per la primera persona, i justament un dels ideals pels quals ens van crear, pues, justament va ser per això, per poder obrir aquest front i que la nostra veu, pues, es sentís, no?
1: Què us ha portat aquesta mirada en primera persona, perquè això li doneu molta importància?
2: Bueno, en principi, pues, tenir que comptar a la societat, no? Moltes vegades, bueno, parlem de l'estigma i parlem de com, entre cometes, la societat rebutja certes coses sobre la salut mental, no? I llavors Bojos per Tu es va crear amb la idea o amb la mirada de demostrar que, pues, d'arribar molts d'aquests estigmes que n'hi ha, no? Per exemple, hi ha l'estigma de que les persones amb problemes de salut mental, pues, no poden fer res, no volen fer res o no saben fer res, no? I nosaltres, pues, Bojos per Tu és justament el tirar per terra aquest estigma, no? Nosaltres fem coses de valor per la comunitat, per nosaltres mateixos, i justament, pues, és això, intentem derribar tot aquest estigma que va en contra de lo que és la primera persona, no? En contra de lo que és la persona que té aquesta problemàtica.
1: Clar, perquè m'imagino que això entre vosaltres ho parleu, no? Les persones que tenen, doncs, això, no? Conviuen amb totes aquestes qüestions que tu ara comentes, no? De salut mental, per l'entorn, o la gent potser que queda més lluny, que no, una mica ho dieu, no? Que no ens acaba d'entendre. Clar, com encaixeu això per donar eines també a la societat per dir, ei, que estem aquí i que tenim molt per aportar?
2: Trobem que hi ha una mancança d'oportunitats, no? Moltes vegades quan una persona amb problemàtica o amb diagnòstic es presenta, diguem-ne, a la societat, a una feina, a un habitatge, pues no es donen aquestes oportunitats. O quan una primera persona vol fer un taller o vol fer alguna cosa, normalment no es dona aquesta oportunitat, sinó és que entra pels canals o pels programes que tenen la societat, diguem-ne, pues no es dona aquesta oportunitat. I llavors nosaltres el que intentem és justament crear aquestes oportunitats per nosaltres mateixos, no? Per exemple, si tenim una persona que té una habilitat especial o que pot fer un taller o pot fer alguna cosa, donem aquesta oportunitat de que pugui fer-ho i a més intentem posar les eines perquè ho pugui fer. Tot això també ho fem amb un pressupost molt limitat. Apenas treballem a l'any amb 500 euros, vull dir, i això a vegades ens permet fer a l'any fins a 70, 80 o 90 actuacions diferents al llarg del territori. Intentem justament derribar un altre estigma, no? Que és el de que per fer coses es fa falta calés, i nosaltres diem que el que fan falta són més ganes que calés per fer.
1: Clar, on us trobeu vosaltres? On sou o quin és l'àmbit d'actuació que teniu, Eva?
3: Ens trobem al carrer...
2: A Calella, no?
3: Al carrer a Calella, al carrer Sant Pere, a la fàbrica Llobet, a la segona planta.
2: Uh-huh. Actuem a la nostra zona d'actuació principal és tot el Maresme, no? Encara que tenim una seu a Sant Boi, però la nostra principal zona d'actuació és el Maresme.
1: I què és el que feu en aquesta associació? Perquè dius, volem demostrar, no, que podem aportar molt en aquesta societat, lògicament. Què és el que feu?
2: Tenim grups d'ajuda mútua, o grups GAM, com normalment es coneixen, que són grups on les persones amb diagnòstic poden expressar-se de forma segura. Són grups que funcionen sense professional, sinó que tot està basat en l'experiència pròpia. Intentem, com ha dit la meva companya, pues, fem també el que és l'activisme, i per exemple, pues, com ha dit la meva companya, som organitzadors o participem en l'organització de l'Orgull Boig de cada any. Ja és el tercer any que participem. Intentem assistir a totes les xerrades que es fan de salut mental per si podem aportar el nostre granet de sorra en aquesta tasca. Fem coses molt variades. Fem, jo què sé, un taller de guitarra, fem un taller de lectura. Un dels nostres membres aquest any ha fet una investigació a nivell internacional sobre seguretat informàtica Android, que està reconeguda per Google i per Xiaomi. Vull dir, és com t'he dit, intentem crear aquestes oportunitats que normalment la societat no ens dona.
1: Exacte, i que d'alguna manera també esteu en tots els àmbits, no? del dia a dia.
2: Són persones, a veure, és com tot, no? Tots, abans de tenir un trastorn o de tenir un diagnòstic, eren persones, diguem-ne, entre cometes, normals a la societat. Eren fusters, o eren electricistes, o eren informàtics, o tenien una altra professió, no? Intentem, pues, que justament la persona es recuperi aquella part de... El que tingui un diagnòstic no vol dir que no pugui recuperar la seva vida. És com el que es trenca una cama, no? Vull dir, li posen un guix, passa una rehabilitació i torna a caminar, potser amb alguna seqüela, no? Potser li queda una coixera, però això no vol dir que no pugui continuar caminant, no? Pues en el cas de la salut mental, mm-hmm, pensem que hauria de ser una cosa similar. El que tinguis un diagnòstic no vol dir que no puguis recuperar la teva vida o més o menys tot el que feies abans, amb les limitacions que t'imposi el trastorn, no?
1: Uh-huh. Avui estem parlant amb l'associació Bojos per Tu en el marc de la Setmana de la Salut Mental, posant en valor això, no? Tot el que podeu aportar, també ajudar, no? Perquè al cap i a la fi justament li doneu molta importància a aquesta experiència pròpia que teniu a dintre de la vostra entitat, no? De la vostra associació. Quina és aquesta experiència? Perquè dieu, no tenim professionals, si som nosaltres mateixos que amb el que vivim anem fent, no?
3: Bueno, és molt reconfortant. Primer, es comprenem millor, perquè tothom, bueno, tots nosaltres nos jutgem, no fem juicis, i està molt bé perquè és un lloc protegit i no ho sé.
2: És diferent, no? Una cosa és veure amb una persona que té un diagnòstic des de fora, diguem-ne, i una altra com ho veus tu, o com t'imagines que aquesta persona pateix, però no hi ha res com l'experiència pròpia, no? El dir com ho estic passant realment i de quina manera ho enfronto, no?
1: Això... Clar, per tant, entenc que compartiu aquestes experiències, perquè amb què us trobeu? Ella parlava, no? La Eva deia, no jutgem, és un lloc segur. Quina percepció teniu de la vida?
3: És un lloc segur, i també vull dir que som bastant més tolerants que a vegades a fora, diguem, fora d'aquest
2: àmbit, no?
3: D'aquest àmbit, sí. Som més tolerants, no... No tenim estima.
2: Som més comprensius, sí, no? Quan una persona et ve i t'explica, pues, la medicació, com li està afectant, com està vivint un moment concret, sempre ho fem des de la mirada pròpia, no? de que entenem el patiment que està passant aquesta persona, i diguem-ne, pues, és això, no? És viure-ho com estàs vivint aquesta experiència, que normalment el que sents per la societat és no l'expliques, calla, no digues nada.
1: Clar, és que també us volia preguntar una mica això, no? Si cal canviar aquesta percepció, o quina percepció social sobre salut mental penseu que hi ha, i què és el que ha de canviar aquí?
2: S'hauria de normalitzar el parlar de salut mental, però no normalitzar vol dir parlar-ho com qualsevol altra malaltia que n'hi ha, no? Com parlem d'un atac de cor, o parlem del dolor, de la fibromialgia, d'altres dolences que es parla normalment, no? Quan es parla de salut mental hi ha com un gueto, no? Com un petit tabú, i la persona que ho pateix no pot explicar-se, o no pot parlar-ho tranquil·lament moltes vegades amb els seus propis familiars. No troba la comprensió per explicar allò que li passa, no?
1: Ni amb la pròpia família això passa? Us hi heu trobat?
2: Més de lo que t'imagines. Hi ha familiars, pues, que, per exemple, tenen un familiar que té un diagnòstic de salut mental i pensen que la cruz que me ha caído, los que tenemos esta cruz, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? Vull dir, hi ha un petit gueto que no pots parlar lliurement, no? No és com quan tens me duele el estómago, pues mira, m'han fet aquesta prova, m'han fet allò, pots parlar-ho tranquil·lament amb la teva família. Però clar, hi ha coses que no es poden explicar perquè tampoc reps la comprensió que potser deuries, no?
1: Clar, com afecta aquest estigma a les persones que conviuen, amb un problema de salut mental? L'Eva anava dient que sí a Manel, que sí. anava explicant, i ens anava explicant també aquesta realitat. Eva, anaves dient que sí.
3: Sí, bueno, jo penso que l'estigma també és una malaltia, per dir alguna
2: cosa. Una malaltia social.
3: Social, sí. Perquè això evita la recuperació nostra del problema ja que tenim, i llavors afegim això, i la veritat que és dolent, perquè sentir pel carrer alguna paraula que sigui fora de context no cal. No cal. Si alguna persona veu algú en un brot, en vez de riure, el que podien fer és trucar a l'ambulància. Mira, hi ha un senyor al carrer tal que té un brot, perquè és molt complicat, és molt dur tindre aquestes malalties o trastorns. I no sé, que és això, només ho sabem el que patim.
2: Sí, bueno, el rebuig, no? Vivim en una societat molt competitiva, i que justament pues, el que és el defecte o, el, o la petita tara, diguem-ne, és rebutjada, no? Això ho veiem en una fàbrica, quan una prenda té una petita tara, pues, de seguida es retira i la societat, diguem-ne, està, està plantejada així, no? És una, maquina, és una maquinària molt, molt complicada i la societat no, no està pensada per arreglar peces, sinó que està pensada per substituir aquella peça que té un defecte, no? No pensar la, en que aquella peça pues, es pot reconvertir i pot funcionar en un altre sistema, no? I llavors l'estigma funciona d'aquesta manera, no? Rebutgem tot allò que té el defecte i no pensem en com recuperar aquesta persona, no?
1: Clar, i vosaltres treballeu també molt per reconvertir una mica aquesta, sí, aquesta situació, no?
2: Sí, sí.
1: Jo volia preguntar-vos també com valoreu, no, els recursos i els serveis de salut mental, per exemple, que tenim actualment al Maresme. Com ho valoreu?
3: Això és molt personal, perquè cadascú... Jo he tingut sort, en definitiva, en els metges que he tingut, però hi ha gent que li canviem constantment de metge, de psicòleg, de psiquiatre, i és tornar a començar. Llavors ahí hi ha una problemàtica perquè no termina de solventar els problemes i bueno.
2: Sí que hi ha recursos, o sigui, no diem que tot és negre, no? Hi ha el gris. Sí que hi ha recursos, tenim per sort aquí al Maresme, tenim el CESMA, tenim el CESMIC, el Centre de Joves, tenim un club social a Calella que és l'Ensenall, o sigui, sí que n'hi ha recursos, no? El que també és veritat que la gent té com una mica de por a demanar ajuda, no? Com a vegades trobes que t'està passant alguna cosa, no saps ben bé què és el que t'està passant i tampoc saps a on recórrer, no? I llavors, com que hi ha aquest petit gueto de que si tens un problema de salut mental seràs rebutjat, no? Pues moltes vegades per culpa d'aquest estigma la gent no demana ajuda, no? I això és una pena, perquè sí que és veritat que en el Maresme pues, tenim bastants de recursos que es poden aprofitar realment són, a veure, són bons. Tenim a Calella el CESMA, jo per exemple pues, em visito allà, la meva companya també, i a veure, sí que ens podem queixar de que són poques les visites que rebem, no? Però també és normal que diguin la càrrega dels professionals pues, potser se n'hauria d'invertir més en que hi haguessin més psicòlegs o més psiquiatres, no? O més centres com a centres on poder anar i poder expressar-te i fer coses sense ser jutjat, no? Com són el club social. Un club social que hi ha a Calella, a l'Ensenall, està molt bé. Pots anar allà, tens companys, pots socialitzar, pots fer activitats, és un bon recurs. O sigui, sí que n'hi ha recursos. El que passa és que potser no són tan coneguts o no es donen tant a conèixer com es deuria, no?
1: Mm-hmm. Eva, que abans creia que volies dir alguna cosa.
3: Sí, jo volia parlar dels camps, dels grups d'ajuda mútua. Bueno, ahí la gent s'expressa molt lliurement i moltes vegades ens hem trobat que hi ha persones que han pensat en el suïcidi, que està molt estigmatitzat, no es pot parlar, sembla que això no es pugui parlar, i allí tenen la llibertat i saben que no seran jutjats per qualsevol moment, inclús quan estem bé també ho celebrem, o sea, que no és un lloc de plorar, però és un lloc de comprendre's i està molt bé perquè hi ha gent que no coneix aquests grups, pues donar visibilitat pel que li vagi bé, pues que estem a la fàbrica Llobet, a la segona planta, al 152 del carrer Sant Pere, i ja està, no sé.
1: Que aquests grups van molt bé, de fet, no?
3: Sí.
1: I també doncs és aquest moment de compartir no només aquestes pors, no? O aquestes angoixes, sinó també us aneu ajudant.
3: Sí, tant. Ajudem a nosaltres també.
2: No,
3: és
2: no
3: un acompanyament més.
2: No es
3: més
2: donen que... consells, però sí que moltes, com diem, en l'experiència pròpia, jo he passat per una situació i potser una altra persona està passant aquesta mateixa situació. I llavors en el grup d'ajuda, veient com les altres persones se n'han enfrontat a una situació determinada, pues tu pots treure la teva pròpia estratègia d'enfrontament, no? És una mica això, l'experiència pròpia fa que els altres puguin veure's reflexats en situacions que després poden trobar com enfrontar-se.
3: Sí, parlem en primera persona, cada un de la seva experiència pròpia.
1: Escolteu, si hi ha alguna persona que ens escolta que li ressoni tot això que esteu explicant, algú que pugui necessitar ajuda i no s'atreveixi a fer-ho com vosaltres ens heu explicat, què li diríeu?
3: Pues que poden demanar ajuda a contactos.
2: Sí, bueno, que jo els diria que no tinguessin por de demanar ajuda.
3: Sí.
2: O sigui, és com quan tens un mal de cap o quan tens una grip, no? El que fas és anar al metge, no? Doncs en aquest cas, de la salut mental hauria de ser igual. El demanar ajuda no és un símptoma de que siguis feble, és un símptoma de que et preocupes per tu i de que et preocupes pel teu propi benestar i que vols estar millor. Llavors, no se n'hauria de tenir por de demanar ajuda, ni en recursos, i justament estem per això, per donar aquesta ajuda que necessites, no? Sempre poden acudir o bé a la part de CESMA, a part de professionals, al seu metge de capçalera en poden parlar, i el metge de capçalera els hi pot derivar al psicòleg, al psiquiatre, i si no també poden consultar-nos a nosaltres, poden venir un dia a fer una visita, explicar-los què fem, quins recursos tenen a l'abast per poder estar millor, no? La salut mental és un compromís amb un mateix, amb el benestar, amb el seu propi benestar. Vull estar bé i què puc fer per estar millor, per estar bé, no? I llavors, si et fas aquestes dues preguntes, pues els recursos després es posen al teu abast.
3: Volia donar el correu de que seria bollospertu
2: contacto@bollospertu.org.
3: Sí, contactosbollospertu.org.
1: Ens ho apuntem, també sí. Recordarem que esteu a Calella, a la fàbrica Llobet i Guri, que teniu moltíssimes coses per aportar, sobretot aquesta experiència pròpia, no? Que molta gent s'hi pot sentir identificada, i res, que si algú doncs està interessat en saber-ne més, també teniu una pàgina web, bojospertu.org,
2: i a la xarxa també ens poden seguir a Instagram com a bojospertu.
1: Escolteu, moltíssimes gràcies per venir, per compartir també la vostra experiència a Ràdio Pineda. Demà, que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, donar també aquesta visibilitat d'aquesta realitat que tenim, i res, i desitjar-vos molta sort en tots els projectes. No sé si ara esteu immersos en algun projecte nou o no sé, alguna cosa que us faci il·lusió de compartir.
3: Bueno, ara farem xerrades als instituts per sensibilitzar,
2: per la tasca de conscienciació, sí, i sensibilització.
3: Sí, sensibilitzar als adolescents que això és un problema que tenim que portar, s'han de portar bé, perquè mai se sap, un de cada quatre en la vida es troba en un problema o amb un trastorn de salut mental. Llavors pot tocar qualsevol.
2: No, pot ser que no siguis tu, però pot ser el teu amic, el teu familiar o algun conegut que passi per aquest tràngol.
3: Sí.
1: Avui volíem posar cares i volíem conèixer també més de prop aquesta associació Bojos per Tu, que vetllen també per la salut mental de tothom, i que si hi ha alguna persona doncs que vulgui contactar amb ells, doncs teniu la pàgina web, xarxes socials, Bojos per Tu, allà teniu també tots els contactes, correu electrònic. Gràcies per haver vingut, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Vale, gràcies.

0: Centre Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a la sol del vespre, et convidem a entrar. Aquí ballem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: La Federació de Municipis de Catalunya fa avui un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pineda pel projecte Girl Zone. Es tracta d'una iniciativa de l'Espai Jove, que també ha comptat amb un podcast a Ràdio Pineda. És un projecte per impulsar l'empoderament de les noies joves, posant la mirada no només en l'espai individual d'aquestes, sinó també en la responsabilitat col·lectiva i el seu empoderament. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut felicitar tothom que ha fet possible aquest projecte Girl Zone.
1: Doncs sí, un reconeixement, no, a la bona pràctica d'aquest projecte que va liderar el Departament de Joventut a l'Ajuntament de Pineda, un grup sorgit de l'Espai Jove, és a dir, bé, doncs, que posava en valor, no, i que tractava aquests valors d'empoderaments femenins entre dones, no, entre joves de 12 a 20 anys. Així que moltes felicitats a Joventut en aquest cas i a totes les dones, no, que bé, lluiten, no, cada dia, doncs, per trobar-se, per treballar, per trobar un lloc millor, no, que tingui molt millor en el seu futur laboral i personal. I també, doncs, posar en valor, no, la feina en aquest cas de Ràdio Pineda, en aquest cas us toca a vosaltres, Ràdio Pineda, perquè també va col·laborar, no, va posar el seu granet de sorra en aquest treball, no, perquè aquest projecte tenia una part que era la gravació de podcast, d'entrevistes i de programes de ràdio, i en aquest cas, doncs, també va col·laborar Ràdio Pineda, així que moltes felicitats també a vosaltres, Ràdio Pineda, per la part que us toca.
0: Un podcast que podreu trobar a la ràdio a la carta, a radiopineda.cat. L'Hospital de Calella guanya espai assistencial amb el trasllat dels serveis administratius. La corporació ha traslladat diversos serveis de l'Hospital de Calella a un edifici annex situat al costat del centre sanitari. L'objectiu és alliberar espai dins de l'hospital per destinar-lo a nous usos assistencials mentre s'espera el desenvolupament del futur projecte d'ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Aquest trasllat inclou àrees com responsabilitat social corporativa, contractació, assessorament jurídic, facturació, comptabilitat i serveis generals. La corporació ha signat un contracte de lloguer per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en l'adequació de les instal·lacions, la connectivitat i el mobiliari. Arriba la festa del Cau de Pineda. El pas serà dissabte a l'ermita de l'Illota, que marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del Cau, així com dels diferents equips de CAPs. Es tracta d'un moment molt especial per a infants, joves i famílies. La triatleta pinedenca Janina Morell ha aconseguit un dels grans somnis de qualsevol esportista d'èlit, que és classificar-se per disputar l'Ironman de Hawaii 2026. Està considerada la prova més prestigiosa del triatló mundial i es farà el 10 d'octubre, amb representació pinedenca, la Janina Morell. I Calella dona aquest divendres el tret de sortida a una nova edició de l'Oktoberfest, que fins al 18 d'octubre omplirà la població de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics.

0: cap de setmana, que ens recorden de fer que tenim el cap de setmana a tocar, i a més aquesta vegada amb un pont llarg i un cap de setmana meteorològicament molt més tranquil. Ultranate, recuperant aquest èxit dels 90, es diu Free, de seguida també amb Rosalía, i a punt les Montses, Olivia Rodrigo, Kimo Sounds i molts més.
1: Ràdio Pineda.

0: Cada cop puges més el volum de la ràdio. Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
6: Al Club dels 80.
5: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
7: Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Catorze esportistes de la Fundació Marpí participen a Tarragona als Jocs Especial Olímpics, que es fan des d'avui i fins dilluns que ve. La delegació competirà en les modalitats de petanca i futbol. Durant 4 dies compartiran experiències amb més de 1.700 esportistes d'arreu del món. Ho ha explicat Zenòbia Pavel, que és la directora de la Fundació Marpí.
2: Tots estan molt il·lusionats per competir en petanca i futbol i estan més il·lusionats encara per poder viure aquestes 4 dies plenes d'esport, convivència, inclusió i compartint experiències i activitats amb més de 1.700 esportistes d'arreu del món. Més allà de competir, l'esport també ens ajuda a viure moments inoblidables i viure l'esport com una eina d'inclusió. Tornarem amb moltes medalles.
1: La inauguració d'aquests Special Olympics és a Tarragona. Participa la Fundació Marpí i ha assistit també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Les pluges dels darrers dies han obligat a cancel·lar diverses campanyes de donació de sang i això ha fet baixar les reserves fins a nivells molt baixos. Davant d'aquesta situació es fa una crida a la població perquè aquest dissabte al matí anem a donar sang a l'espai Sala Llorenç, l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Escoltem Sílvia Delgado del Banc de Sang.
3: Les pluges intenses d'aquests dies han obligat a suspendre moltes campanyes de donació i les reserves es troben sota mínims. Els pacients continuen necessitant sang cada dia. Per tant, més que mai, demanem a la població de Pineda que vingui a donar sang el proper dissabte 10 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia, a la Sala Llorenç de l'antiga biblioteca a la plaça de les Mèlies. Esperem que això arribi a tothom, que puguem remuntar les reserves.
1: Recordem que la sang és necessària cada dia per atendre pacients als hospitals i per això els responsables de la campanya recorden que cada donació és clau per garantir l'assistència sanitària. Tordera reclama suspendre cautelarment tots els abocaments industrials autoritzats al riu fins a identificar l'origen de la contaminació que estan patint. L'alcaldessa Elisabet Mejías ha traslladat la petició a la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua després de les restriccions de consum que van afectar diversos nuclis de Tordera durant l'estiu. El Pavelló Municipal d'Esports de Malgrat de Mar ha reprès els entrenaments i podrà acollir els partits d'hoquei previstos per aquest cap de setmana. Després dels danys de l'aiguat que ha tingut el Pavelló de Malgrat, s'ha substituït el sòcol que envolta la pista i ja es poden utilitzar tant la pista com les grades i els vestidors. L'Ajuntament adverteix que encara caldran noves actuacions i una valoració completa dels desperfectes de l'aiguat. I del temps destaquem que arriba el fred de la tardor. La màxima d'ahir va ser de 19 graus i la mínima d'avui ja ha estat de 11 graus. La pluja recollida a Pineda, ahir 9 litres i valors similars als pobles veïns.
4: Gràcies, Maria Josep. I seguim després de la informació amb molta més música amb Hugel per començar aquest nou bloc amb això que es diu Jamaican.

0: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.

La Federació de Municipis de Catalunya ha fet avui un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament pel projecte Girl Zone, una iniciativa de l'Espai Jove que ha comptat també amb un podcast de Ràdio Pineda. Un projecte per impulsar l'empoderament de noies joves d'entre 12 i 20 anys. Un reconeixement que avui expliquem a radiopineda.cat i també hi podeu trobar aquests episodis. La celebració de la nit de l'empresariat del Maresme ha suposat un reconeixement per tres establiments de Pineda, Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala. Han anat a la gala d'entrega de premis com a finalistes. A la categoria de jove empresari, menor de 35 anys, hi ha també el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del pa de Malgrat de Mar. El mercat de Pineda s'implica en una campanya per reduir residus i fomentar la sostenibilitat, una campanya de sensibilització ambiental impulsada per promoure hàbits de compra sostenibles i també, com diem, per reduir, sobretot, el plàstic. Les pluges han fet caure les reserves de sang. Es fa una crida urgent a la donació. Recordeu, demà dissabte al matí a Pineda. I l'Hospital de Calella guanya espai assistencial. Ho ha fet amb el trasllat de serveis administratius justament a un edifici que és l'antiga seu de Set Travel Viatges, que es troba a peu de carretera a Calella. L'Auditori de Pineda acull aquest diumenge a 4:45 de la tarda la projecció gratuïta del film Viatge al País dels Blancs, dirigit per Dani Sancho, basat en la història real de l'activista Usman Umar. La pel·lícula explica el recorregut vital d'un jove de Ghana que va emigrar a Europa. Tordera reclama suspendre cautelarment abocaments industrials autoritzats al riu fins a identificar l'origen que hi ha de contaminació en el riu de la Tordera. Mentrestant, Malgrat de Mar celebra la primera jornada de salut mental comunitària. Ho ha fet amb testimonis en primera persona i debats sobre els drets de les persones ateses. I mentrestant, també hem de destacar que les avaries causades pels aiguats continuen comprometent el subministrament d'aigua potable a Palafolls. A més, la Biblioteca de Palafolls ha activat una intervenció urgent per intentar salvar el mobiliari. I 14 esportistes de la Fundació Marpí participen als Special Olympics de Tarragona, que es fa justament aquest cap de setmana. Mentrestant, la pinedenca Janina Morell correrà l'Ironman de Hawaii demà dissabte. I el Cau de Pineda celebra el pas a l'ermita de l'Illota. Serà una festa que es fa a partir de les 11 del matí. També destaquem que Calella dona que divendres el tret de sortida a la nova edició de l'Oktoberfest. S'allargarà fins al 18 d'octubre i destaquem també que avui hi haurà actuacions musicals. I encara destaquem també que Oncolliga organitza un concert solidari justament aquest cap de setmana. Serà diumenge a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart de Calella. Torna el bon temps, però arriba també la fresca de tardor. És tot, més informació d'aquí una hora.

Ens agrada molt aquesta col·laboració que feien Michael Bublé o Michael Bublé i Bryan Adams amb aquest After All. Aquí seguim compartint bona música i energia positiva avui divendres 9 d'octubre des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Camí ja cap a 2:15, punant Madonna i Sabrina Carpenter i el Bring Your Love. Bé, i recorda que avui divendres a 2:15 sortim, avui en què parlarem de la marxa popular de la lluita contra el càncer que es farà diumenge que ve, dia 18 d'octubre.

0: Energia positiva.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
7: obre
6: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: La Federació de Municipis de Catalunya ha fet avui al migdia un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pineda pel projecte Girl Zone, una iniciativa de l'Espai Jove que també ha comptat amb un podcast a Ràdio Pineda. L'objectiu, impulsar l'empoderament de les noies joves. Avui ho ha destacat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Doncs sí, un reconeixement, no, a la bona pràctica d'aquest projecte que va liderar el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Pineda, un grup sorgit a l'Espai Jove, és a dir, bé, doncs, que posava en valor, no, i que tractava aquests valors d'empoderaments femenins entre dones, no, entre joves de 12 a 20 anys. Així que moltes felicitats a Joventut en aquest cas i a totes les dones, no, que bé, lluiten, no, cada dia, doncs, per trobar-se, per treballar, per trobar un lloc millor, no, que tingui molt millor en el seu futur laboral i personal. I també, doncs, posar en valor, no, la feina d'aquest cas de Ràdio Pineda, que també us toca a vosaltres, Ràdio Pineda, perquè també va col·laborar, no, va posar el seu granet de sorra en aquest treball, no, perquè aquest projecte tenia una part que era la gravació de podcast, les entrevistes i de programes de ràdio, i en aquest cas, doncs, també va col·laborar Ràdio Pineda, així que moltes felicitats també a vosaltres, Ràdio Pineda, per la part que us toca.
1: Com ara sentíeu, també hi ha participat Ràdio Pineda, un espai on els joves poden parlar i opinar de temes que els interessen. Els podeu recuperar a radiopineda.cat. I mentrestant s'ha fet un reconeixement també a l'empresariat als Premis Fagem 2026. I s'ha fet també un reconeixement a tres establiments de Pineda: Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala, que han assistit a la gala d'entrega com a finalistes. A la categoria de jove empresari, menor de 35 anys, ha quedat finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del pa de Malgrat de Mar. La nit de l'empresari del Maresme va reunir ahir 300 persones al Teatre Monumental de Mataró. Hi havia també la consellera Alicia Romero i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: La nostra felicitació a l'empresa Don Pizza i Granizados Maresme, que han estat finalistes al Premi Trajectòria, a la seva trajectòria professional, i també a la gelateria Ala, no, que també optava al Premi de Dona Empresària, així que moltes felicitats a tots tres. I també destaca, no, aquest pinedenc, però que té l'empresa a Malgrat, i també va quedar finalista en aquest cas com a jove empresari, i també des d'aquí, doncs, felicitar aquest pinedenc per bé, arribar a aquesta final, que hi havia candidatures, doncs, amb molt nivell. Aquest any hi havia molts nivells als Premis Fagem, i és tot un honor i un orgull, doncs, tenir doncs, empresaris, emprenedors i emprenedores a la final. Així que moltes felicitats per tots ells.
1: Mentrestant, el Mercat de Pineda s'ha implicat en una campanya per reduir residus i fomentar la sostenibilitat. Forma part d'un programa anomenat Mercats Sostenibles de la Diputació. L'objectiu: disminuir la generació dels residus, sobretot el plàstic, i promoure un consum més responsable i reforçar també el paper del mercat setmanal. La regidora de Mercats, Carmen Montoya, ha destacat que gestos tan senzills com portar una bossa reutilitzable o, per exemple, fer servir carmanyola o comprar a granel ajuden a disminuir molts de residus.
3: És una campanya que estem fent en els mercats a Pineda, des de l'Ajuntament de Pineda, doncs, que volem portar a terme, doncs, la campanya, com bé diu, doncs, és una compra al mercat i guanya sostenibilitat, val? Amb l'objectiu, doncs, de conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir els plàstics d'un sol ús, i en les nostres compres que fem normalment quotidianes, val? També volem recordar que en petits gestos, com portar la nostra bossa reutilitzable o fer servir envasos propis, doncs, poden reduir, doncs, els residus i contribuir, doncs, a cuidar, doncs, el medi ambient.
1: S'han pogut conèixer accions per fer una compra més sostenible. Per exemple, s'han repartit moltes bosses reutilitzables per la fruita o la verdura, i també estris de fusta, entre d'altres. I les pluges d'aquests darrers dies, d'ara fa tot just una setmana, han fet caure també les reserves de sang i es fa una crida urgent a la donació. Recordeu, es farà demà dissabte al matí a l'Espai Sara Llorenç.
4: animar tota la població de Pineda que estigui entre 18 i 70 anys i pesi més de 50 quilos que vingui el dissabte a fer la seva donació. Avui dia fa molta falta la donació de sang per poder donar resposta als casos com són els accidents de trànsit, algunes malalties, com per exemple alguns tipus de càncer que necessiten transfusions i en concret plaquetes, moltes operacions i cirurgies com són els trasplantaments.
1: I es fa també una crida a donar plasma. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la Sílvia Delgado.
4: La donació de plasma també és molt important. El plasma és la part líquida de la sang. Un dels seus components més importants són les immunoglobulines, que són defenses que molta gent per algun tipus de malaltia no poden fabricar. Per tant, també és molt important la donació de plasma.
1: Mentrestant, l'Hospital de Calella ha informat que guanya espai assistencial perquè ha traslladat alguns serveis administratius. El trasllat inclou, per exemple, doncs, la contractació, la facturació, la comptabilitat o serveis generals. S'han instal·lat a un nou edifici que és l'antiga seu de Set Travel Viatges a peu de N2 a Calella. La corporació ha signat un contracte de lloguer per 10 anys, ha invertit 300.000 euros en adequar les instal·lacions, però també la connectivitat o el mobiliari. Aquesta mesura ha de permetre ampliar els espais destinats a l'atenció dels pacients. I l'auditori de Pineda en projecte Viatge al País dels Blancs. Serà aquest diumenge a 6:15 de la tarda, una projecció gratuïta d'aquesta pel·lícula. És dins la Setmana de la Salut Mental. Explica el recorregut vital d'un jove de Ghana que va emigrar a Europa després d'un dur trajecte marcat per les dificultats. Aquest film convida a reflexionar sobre la desigualtat, els drets humans o els processos migratoris. Recordeu, l'entrada és gratuïta. Malgrat de Mar, mentrestant, ha celebrat la primera jornada de la salut mental comunitària. Ho ha fet amb testimonis en primera persona i debats també sobre els drets de les persones ateses. I avui hem de parlar també de les avaries encara causades pels aiguats. Continuen comprometent el subministrament d'aigua potable a molts sectors de Palafolls. Mentrestant, la Biblioteca de Palafolls activa també una intervenció urgent per intentar salvar el mobiliari. I 14 esportistes de la Fundació Marpí participen a l'Special Olympics de Tarragona. La delegació participarà en diverses modalitats i hem parlat amb la Zenòbia Pavel, que ha parlat de la il·lusió dels esportistes.
5: Tots estan molt il·lusionats per competir en petanca i futbol i estan més il·lusionats encara per poder viure aquestes 4 dies plenes d'esport, convivència, inclusió i compartint experiències i activitats amb més de 1.700 esportistes d'arreu del món. Més enllà de competir, l'esport també ens ajuda a viure moments inoblidables i viure l'esport com una eina d'inclusió. Tornarem amb moltes medalles.
1: I també us destaquem que la pinedenca Janina Morell correrà l'Ironman de Hawaii demà dissabte, la prova més prestigiosa de la triatló a nivell mundial. Veureu també tota la informació avui a radiopineda.cat. També destaquem que el pavelló municipal d'esports de Malgrat de Mar ha reprès els entrenaments i podrà acollir els partits d'hoquei previstos també per aquest cap de setmana. I encara afegim que el Cau de Pineda celebrarà el pas aquest dissabte a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del curs, la configuració de les noves branques del Cau, un moment, per tant, molt especial per infants, joves i també famílies. El pas es farà a les 11 del matí, sempre com cada any, doncs molt carregat d'emocions. I encara afegirem que l'Oktoberfest de Calella comença avui divendres fins al dia 18 d'octubre amb actuacions, per exemple, doncs destaquem que hi haurà cercaviles i també, com diem, alguns concerts durant totes aquestes jornades. Avui mateix, per exemple, doncs hi ha concert del grup calellenc Diaris Estrets. Recordem, és una banda que fan moltes versions de bandes mítiques com els Queen, Pink Floyd, Dire Straits, Tina Turner, Guns N' Roses o Deep Purple, entre d'altres. I encara afegirem de Calella que un collí que organitza un concert solidari. Serà diumenge a 6:45 a la Sala Mozart de Calella amb l'Escola de Música de Can Llobet i la Big Band de l'Escola de Música de Canet de Mar. Estem molt interessats en la previsió del temps després de la pluja ahir a Pineda que es va acostar als 10 litres per metre quadrat. Volem saber què ens espera, Jordi.
6: Dissabte tindrem un dia de sol, també podrien aparèixer alguns núvols prims, els vents seran fluixos, a la tarda podria entrar una aleda mica de garbinet aquí a la costa, però fluix en conjunt, la mar també seguirà tranquil·leta, temperatura sense gaires canvis, de nou voltarem 19-20 graus màximes, malgrat el sol, malgrat que s'imposi el sol tota la jornada. Diumenge, com que entra l'anticicló de Canàries Azores, estarem més aviat a la part davantera, se pot una mica reforçar la tramuntana. Això ens fa pensar que podien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, Girona-Barcelona. Fem el pas a les hores o poden aparèixer al dematí, però sí que és veritat que podien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, sobretot cap a la costa central. No donaran precipitacions, però tinguem aquests núvolets. Temperatures, tampoc no veiem gaires canvis, mantindrem aquests valors voltant els 20-21 graus i els vents seran en conjunt molt, molt fluixos. Dilluns, dia del Pilar, festiu, doncs també hem d'esperar un dia en conjunt estable, malgrat que pugui haver alguns intervals de núvols baixos a la costa central, perquè encara seguirà el lleuger flux de tramuntana. Però sempre a l'Alt Empordà i mar endins, aquí no la notarem, però sí que és el que implica que pugui haver formació d'alguns núvols baixos.

0: diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
1: Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: El diumenge torna a Pineda la marxa popular contra el càncer. Una cita solidària que any rere any omple els carrers de Pineda de compromís, esperança i suport a les persones afectades per aquesta malaltia. L'any passat, la marxa va recaptar més de 30.000 euros i es van vendre gairebé 3.000 tiquets. Aquest any, l'objectiu és tornar a omplir la plaça de les Mèlies i caminar junts per una bona causa. Avui sortim i parlem amb els responsables de la marxa popular per conèixer tots els detalls d'una de les activitats solidàries més multitudinàries i estimades de Pineda. Una marxa que ens recorda que cada pas compta i que junts podem arribar molt més lluny. Sortim!
2: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Carmen Montoya, Cesario Areales, tots dos de la Junta Local de la Lluita contra el Càncer. Bon dia, benvinguts.
3: Hola, bon dia a tothom.
4: Molt bon dia.
1: Bé, tots dos, com dèiem, de la Junta Local de la Lluita contra el Càncer, que juntament amb moltes més persones, amb molta més gent, són el motor d'aquesta marxa popular que any rere any reuneix tantíssima participació a Pineda. Ens agrada molt les fotos, no?, que anem fent també des de Ràdio Pineda, i aquesta foto d'inici de la marxa, tothom amb un mateix color i aquest any amb una samarreta de color verd.
3: Sí, aquest any, bueno, cada any ens tenim que triar un color diferent, que, bueno, que no, és també un símbol, no, de que any rere any, no, doncs estem, doncs, mantenint, no, aquesta marxa, que ja és una tradició, on hi ha moltes persones ja saben que a l'octubre tots tenim una cita a la plaça de les Mèlies.
1: Una marxa popular contra el càncer, molt estimada a Pineda, aquesta marxa. La prova la teniu en la resposta de tota la gent que veiem participant-hi, fent aquest recorregut. Clar, això també és una manera de fer consciència, no?
4: Hombre, i tant. I a part, bueno, cada any la veritat que tenim molta sort, o creiem que és un event que funciona molt bé, i la veritat que bueno, que esperem que aquest any, pues, repetim com a mínim el de l'any passat, el que diem sempre, cada any ens volem superar.
1: Sí, ara ho dèiem, l'any passat recordem que vau recaptar més de 30.000 euros, es van vendre gairebé 3.000 tiquets, això es diu molt ràpid, però són xifres que cada any es van superant, no?
4: Sí, sí, sí, cada cop costa més, la veritat, perquè al final són xifres molt altes, i la veritat que sí, que cada any... Per poc o per molt, cada any anem fent una miqueteta més, i la veritat que ens omple, o sigui, d'orgull cada vegada que fem el recompte i veiem que ha augmentat la recaudació.
1: Una marxa que, pels qui heu participat, és molt emotiva, és molt especial, es respiren moments també molt, molt bonics, molt de comunitat també, però també és una mica aquell punt de trobada en què tothom parla amb tothom i qui més qui menys té alguna cosa a dir o alguna cosa a aportar, no?
3: Sí, correcte. És un dia, de veritat, que és un dia que trobo molt, molt emotiu, molt especial, fa poble. És una marxa que trobo que fa poble. Ens retrobem moltes persones aquell dia que potser no veus durant quasi bé tot l'any, però aquell dia tothom vol ser-hi, i penso que és molt bonic. I sí que és veritat que, sigui per un motiu o altre, o perquè l'han viscut de primera mà, o perquè l'han viscut de prop, o perquè simplement per solidaritat a totes aquelles persones, doncs, que malauradament, doncs, han patit la malaltia. Per tant, és molt bonic, perquè ens trobem, doncs, que hi ha gent molt gran, nens molt petits, famílies, amics... Vull dir, és molt bonic aquell dia.
1: I al darrere de totes aquestes persones, de totes aquestes cares, sempre hi ha històries, no? Històries que a vegades són dures, d'altres que ens motiven, no? I que ens ajuden a no tirar la tovallola i a seguir lluitant.
4: I tant, i tant, i tant. Alguna història especial cada any te trobes, alguna persona que t'explica, pues, bueno, com ha patit la malaltia, o amb les ganes que està de viure després d'haver passat la malaltia, en un altre, per desgràcia, doncs, algunes persones que doncs, ja no hi són i, bueno, i se'l recorda aquell dia. La veritat que sí, que enfocant-ho des de diferents punts de vista, tens moltes històries tan boniques com no tan boniques, però que, bueno, que al final és la realitat d'aquesta malaltia.
1: Hi ha alguna que especialment que recordeu, especialment?
3: Bé, jo recordo, doncs, per exemple, doncs, una noia doncs, que portava una samarreta, vull dir, part de la nostra, no?, a sota, dient, això va per tu, pava. Saps? Vull dir que realment, vull dir, portava la samarreta nostra a sobre, però a sota portava, doncs, el record del seu pare.
4: I jo me'n recordo d'una senyora molt gran que feia doncs, un trajecte, anem a dir, important per una persona de la seva edat, amb transport públic, que no era de Pineda, però venia cada any a fer la marxa perquè, bueno, havia patit la malaltia i ho veia una acció molt bonica i molt bona i va vindre un any, li va encantar i venia cada any a fer-la. Esperem que pugui continuar vinguent molts anys.
1: Tant de bo que sí. Més, és una de les coses maques, no?, que té aquesta marxa, que la pot fer tothom. És un recorregut molt planer, no?, que convida, doncs, això, a persones a nivell a títol individual, però també a famílies, a nens petits, persones grans, que fins i tot doncs, van amb cadira de roda, gent que ajuda a tothom, no?, que puguin fer-la.
3: Sí, la veritat és que sí, que és una marxa molt planera, com has dit, Olga, i tothom la pot fer. I també, quan estem venent camisetes, també cal dir-ho, que hi ha molta gent que, pel motiu que sigui, aquell dia no pot ser-hi, però venen a comprar la camiseta. Dic, mira, no podré ser-hi, però jo vull col·laborar per aquesta causa. I, doncs, el que dius, no?, doncs que tothom, el que no pot, igualment participa, i els que potser els hi costa, no?, fer, encara que sigui una marxa planera, doncs té qui els empenyi, qui els ajudi a poder-la fer, o bé quedar-se a la plaça, venir allà i disfrutar, no?, d'aquest ambient, i estar a la plaça doncs esmorzant, no?, a la botifarra,
1: perquè hi ha moltes maneres, de participar.
3: Sí,
1: no, no cal fer la marxa de forma física, no?, sinó que també el
3: clar,
1: que comentaves.
3: Perquè no tothom la pot fer, tampoc, no? Per tant, hi ha moltes maneres de poder ser-hi aquell dia.
4: També hem vist alguna compra, han vingut a comprar samarretes, per exemple, per posar-li a una mascota i que vingués la mascota a fer la marxa. Vull dir, és això, hi ha moltes maneres de fer-la, hi ha de tot tipus de participants i una mica és el que busquem també, que pugui venir tothom a fer-la.

0: Avui al Sortim estem parlant amb la Carmen Montoya i el Cesario Areales de la Marxa Popular contra el Càncer, que es farà, recordem-ho, diumenge de la setmana que ve, dia 18 d'octubre, que ara de seguida us explicarem tots els detalls d'aquesta marxa. I agafant una mica el fil del que comentàvem, no?, que quan esteu en aquests punts de venda, amb la venda de tiquets, samarretes, hi ha gent que no pot fer la marxa, però igualment ve a comprar-la, no?, perquè és una forma també de col·laborar, que això és molt bonic. Com va la venda de tiquets aquests dies?
1: Pues la veritat que molt bé. La veritat que molt bé, portem una projecció bastant bona. Sempre, com ens passa cada any, l'última setmana és la que potser hi ha més quantitat, més afluència, que llavors és el que passa sempre, no?, que ens comencem a quedar sense talles, però molt, la veritat que la gent, en la majoria de casos, la resposta és molt bona. Pues, bueno, quina talla tens, no? I al final, encara si fa falta, pues, la retallen i se la posen on puguin i la porten com sigui, o es fan una cinta, el que faci falta. I la veritat que a vegades hi ha anècdotes també durant la venda per aquestes coses, perquè al final, clar, tu fas una projecció de samarretes i a vegades pues no surt del tot com tu t'esperes, no? I se'ns acaba alguna talla, però la gent, la veritat que
0: s'adapta,
1: que
0: no?
1: S'adapta, agafa el tiquet igual, que al final, el que dèiem abans, no, l'important és bueno, pues el fet, no? Fer el fet i col·laborar.
0: Mm-hmm. Avui és divendres, no sé si aquest cap de setmana, la setmana que ve ja serà l'última, no? Sabem també que teniu parada, de fet hi ha punts habituats per poder comprar aquests tiquets, que els podem recordar. Sé que al matí teniu un punt, a la tarda Plaça Amèlia, Centre Cívic, anem a recordar-ho una mica.
2: Sí, el punt del matí el tenim a la botiga d'arquitectura Alcolea, allà la pot anar a comprar la gent al matí, i després durant les tardes doncs poden anar al Centre Cívic, on es trobaran a la Anna i la Sabina, que porten ja tots els anys acompanyant-nos i venguent les camisetes del Centre Cívic, i després a la plaça de les Mèlies. I algunes vegades estem, segons disponibilitat, doncs en els mercats, tant de Poble Nou com de Pineda Centre.
1: Normalment, aquestes coses que són així més puntuals, les comuniquem totes per l'Instagram de Pineda contra el Càncer.
0: Mm-hmm. O sigui,
1: per si algú no ens segueix i
0: perquè aquest cap de setmana estareu a algun punt, o això ja ho explicareu a xarxes?
1: Ho explicarem a xarxes, perquè estem intentant poder-ho muntar, però mm-hmm. Bueno, també és veritat que al final som gent, tots som voluntaris i som gent que treballem i tenim altres obligacions, i a vegades pues, no podem estar-hi,
0: no?
1: I llavors
0: sí, sí.
1: Ho estem acabant de manegar, intentarem si pot ser aquest cap de setmana estar-hi i si és possible també el dissabte que ve també.
0: Molt bé, per cert, els voluntaris, que són importantíssims, i aquí sí que volíem posar-ho en valor, sempre ho fem quan parlem de voluntariat, en aquest cas amb la marxa, no?, de la lluita contra el càncer, aquesta marxa popular, que fan una feina preciosa.
2: Fan una feina preciosa, fan una feina, de veritat, molt, molt agraïda, molt gratificant, i que sense voluntaris doncs, la marxa no existiria. Vull dir, això està claríssim. Uh-huh. I a més, és curiós, eh? Ja no hem de buscar els voluntaris, entre cometes, no?, de cada any, perquè ja hi compten ells que hi volen ser-hi. Vull dir, ja no hem de preguntar, vull dir, els que fan els avituallaments, els que fan les botifarres, els que fan ajuda a fer les ventes de camisetes, bueno, tots, els que fan el dia de el matisí de la marxa, que fan el calentament de la marxa, les carnisseries, vull dir, no em vull deixar ningú, els que fan les botifarres,
0: tothom,
2: no?
1: Els voluntaris dels habituallaments.
2: I sempre són els mateixos, vull dir que ja és com dir, ja no cal que els hi preguntem, no? Ja compteu amb nosaltres, ja, eh? Vull dir que aquest any volem tornar a ser-hi.
0: Això és veritat, perquè a la ràdio fa anys que no fem crida per voluntaris per la marxa, això és cert. A vegades sempre, bueno, ja sabeu que podeu comptar en Ràdio Pineda totes les entitats que necessiteu crida, no?, per voluntaris, per qualsevol iniciativa, però és veritat que en el vostre cas doncs fa molt, molt de temps que no fem aquesta crida, senyal que el voluntariat està fort. Tenim una xarxa potent de voluntaris que estaran, de fet, aquests dies, no?, col·laborant, i el mateix dia de la marxa. Que parlàveu d'aquests punts d'avituallament, no?, i ens deies també que també es produeixen anècdotes, també hi ha històries molt boniques en aquests punts d'avituallament. d'avituallament, perquè són cares molt conegudes, gent que, del poble, no? que coneixem, no?
2: Sí, és molt divertit, vull dir, dels avituallaments és una part molt xula del dia de la marxa, perquè sempre són els mateixos, vull dir, a totes les zones es tornen a retrobar la gent amb ells, no? I bueno, doncs és un punt de trobada molt maca, de parlar i Uh-huh. I això és molt bonic, que hi hagi aquesta comunicació entre les persones.
1: Parlant del voluntariat, és veritat que no fem crida perquè sempre tenim aquesta gent que al final doncs és una fórmula que funciona, sempre repetim i la veritat que ens segueix funcionant, però sempre, bueno, si alguna persona vol ajudar, té intencions d'això de ser voluntari o ens volgués ajudar d'alguna manera, sempre ens poden escriure per l'Instagram i bueno, si veiem que hi ha alguna cosa que es necessiti o el que sigui, pues, vamos, li contestarem i valorarem.
0: Clar, que les mans sí. Són sempre benvingudes.
2: No, i a més que per els punts, de diferents punts per del recorregut,
0: ara els explicarem.
2: Doncs cada any tenim diferents entitats doncs, que participen i voluntaris que jo vull col·laborar, vull estar en un punt del recorregut. Doncs cada any diferents entitats a nivell personal doncs, sempre col·laboren.
1: És un dia que sí, que al final són d'aquestes coses que aquests events, aquestes coses que quan te'n vas cap a casa després, com tu vens dir cura, te'n vas amb una sensació de ei, pues que maja que és la gent, no? Que la gent es volqui o que la gent per una cosa que li veuen una finalitat i li veuen un per què, pues la gent respon, no? I és això.
2: I a més s'ho passa molt bé la gent aquell dia, és que s'ho passa molt bé, no? Fent una, no? Fent una doncs un fet molt bonic, no? D'ajudar
1: sí, la malaltia. O sigui, allò com és la paraula que està tan de moda, no? L'aura, no? Que hi ha a l'avent, sí. No? És una aura molt bonica i
0: és especial,
1: i és veritat és un dia d'aquests que te'n vas cap a casa i quan arribes a casa i ja estàs allà a casa tranquil, dius, no sé, estàs t'omple, saps? Estàs content després de viure un dia així, la veritat. Tant, jo entenc que tant com per l'usuari, o és la persona que ve a fer la marxa, com pels voluntaris.
3: Sortim a Ràdio Pineda.
0: Bé, anem a parlar del dia 18, el dia de la marxa. Començareu a la plaça de les Mèlies. Sempre és el punt de trobada, no? Anem a explicar una mica com serà aquesta marxa.
2: Bé, doncs, com sempre, doncs, la sortida és a les 10, però abans a les 10, doncs, com sempre, tenim una voluntària, també, que fa molts anys que ens acompanya i ens ajuda, que és la Mireia del Mix Pilates, que sempre ens fa ja un calentament que anima moltíssim a la gent i que comença a preparar motors per la sortida i que està molt bé. I res, a partir de les 10 com sempre fem el tret de sortida a la marxa i comença el recorregut.
1: Això mateix, tenim dos recorreguts, com sempre, vale? Tenim un recorregut més curtet de 2 quilòmetres, 300 metres i un altre de ben bé 7 quilòmetres. Llavors cada persona pot triar lliurement quin recorregut vol fer. Després tenim una mínima part dels participants que la fan corrents, després ja la majoria la fa caminant.
0: Però que es pot fer cadascú com vulgui.
1: Com vulgui, totalment com vulgui, mm-hmm. Pots venir, pots...
0: Que pots anar xerrant, eh?
1: Pots venir, quedar-te a la plaça, parlant amb nosaltres, pots anar-te a fer la marxa, pots fer la marxa llarga, la veritat que pots... Al final és el que diem, no? L'important és estar-hi i col·laborar. Llavors, la distància que puguem caminar pues, és secundari.
0: Doncs hi ha aquests dos recorreguts de 2,5 quilòmetres, l'altre de 6,8 sí. de quilòmetres, que passarà pel passeig marítim.
2: Sí, o sigui, del plaça Esmèlies vas cap al carrer Sant Antoni, de Pineda, carrer Sant Antoni, fins a arribar a Caselles Canàries, i després des de Canàries puges... Uh-huh. I ja vas, cap a l'estació. I des de l'estació ja baixem al subterrani que hi ha a l'estació i ja ens trobarem en el primer avituallament. Allà, just davant del primer pont, a la part del promenade, doncs aquí diguéssim que és la primera part, aquests 2 quilòmetres, 300 metres, i el que ja pot baixar carrer Bartomeu, cap a baix, i ja venia doncs, a esmorzar, que l'associació que ens ajuda sempre del Carme i d'Aixins a fer les botifarres, doncs ja els estaran allà esperant, i el que no, doncs continuarà fins al Rierall dels Frares i ja tornarà doncs pel passeig i al carrer Bartomeu cap a baix.
0: Una bona passejada, un bon recorregut per anar xerrant, no? Fent teràpia també, perquè són sortides en què es parla de molts temes i sempre veiem aquest rerefons, no? De teràpia, de d'una caminada que cura, perquè un parla d'una cosa, l'altre d'una altra, es comparteixen també moltes coses, no?
1: Històries, i moltes històries. I sí, és un... Bueno, al final la gent ve a fer una mica d'això, a caminar, però al mateix temps a sociabilitzar. Llavors, al final és un dia en el qual això, fas una miqueteta de vida social, com bé heu dit abans, et retrobes amb gent que potser fa molt de temps que no veus. Jo, quan ho estàveu explicant abans, me venia al cap una mica com la festa major, no? És aquest, un dia d'aquests, no? Que en el qual, ostres, te trobes pues, un company del col·le que no el veies des de feia molt de temps, o això, una altra persona que havies treballat amb ella i que ja no hi treballes, no sé, et trobes amb molta gent que coneixes i la veritat que és això, actualitzes una mica, no? T'expliques una miqueta què tal està la vida, l'altre te l'explica.
0: La gent, o vosaltres pregunteu, o la gent d'alguna manera això sorgeix, no? Que a vegades el fet de participar també dona peu a explicar una mica els motius, el per què estic aquí, no? Que a vegades això també es comparteix durant aquest recorregut.
1: I tant.
2: Es comparteix, mira, des que estàs vendent camisetes fins al recorregut, es comparteix, perquè molta gent ve i diu, mira, jo ho estic passant, o ho he passat, o he perdut fa poc, doncs, alguna persona estimada. A la marxa veus gent que també hi és, que ho estan visquent, gent que ho ha viscut, gent que no, però volen estar allà. Vull dir, que és el que diu ell, no? En Joan, el meu company necessari, doncs que és com un dia, és com un dia de festa, és com una festa on tots, no, estem allà per un mateix motiu, per la lluita contra el càncer.

0: Avui al Sortim ens volem fer ressò i ho farem també aquests propers dies perquè us animeu a participar a la marxa contra el càncer. Recordeu, diumenge de la setmana que ve, dia 18 d'octubre. Aquests dies encara hi sou a temps per anar comprant els tiquets. No ho hem dit, però tothom ho sap, que el preu és de 10 euros, que és un donatiu que va íntegrament per la investigació de la malaltia. Jo volia preguntar-vos també una mica per aquest impacte real que tenen tots aquests diners que recapteu i que es destinen a la investigació, a la recerca de la lluita contra el càncer.
1: Bé, doncs sí, nosaltres estem doncs, amb l'ACC, l'Associació Espanyola contra el Càncer, i doncs, tots aquests diners doncs, van per la investigació, perquè realment és el més important, no? Doncs que vagi, doncs hi ha molts tipus d'ajudes, no? Vull dir que van, els diners van, doncs distribueixen per diferents causes, no? En aquest cas nosaltres doncs el distribuïm doncs per la investigació contra el càncer, doncs perquè gràcies a Déu, no? Ja ho estem veient, no? Amb els anys doncs es van fent noves investigacions, doncs que doncs malalties que potser fa 20 anys molta gent doncs es moria, doncs ara doncs salva vides o bé et pot ajudar doncs a tenir doncs una qualitat de vida d'uns anys, per exemple.
2: I també una altra cosa que fa l'Associació Espanyola contra el Càncer és a gent que està passant la malaltia i pues està necessitada, també els hi ajuda econòmicament a vegades, llavors depenent del cas, llavors és un altre punt d'enfoc de l'associació, vale? Perquè gent final, a vegades tenen que tenir tractaments poder que són molt cars o coses que, pues, que no entren per la seguretat social, i amb aquestes coses pues també ajuden.
0: Doncs són molts motius per animar-nos a participar en aquesta marxa contra el càncer de Pineda. De fet, el municipi està molt conscienciat des de fa molts anys. Pineda ha demostrat en moltíssimes ocasions que és un poble molt solidari, i en aquest cas doncs bé, mirant cap endavant amb aquesta marxa popular contra el càncer de Pineda, és una altra iniciativa molt important que serveix també per recaptar tots aquests diners que serviran i es destinaran a la recerca i a la investigació per aquesta malaltia, per lluitar contra aquesta malaltia. Escolteu, què els hi diríeu a les persones que potser encara no han comprat el tiquet, que s'ho estan pensant i poden ajudar també a sumar recursos per la investigació del càncer?
2: Pues que no s'ho pensin per dues raons. Una, perquè el motiu val la pena, això el primer de tots, més important. Puguin vindre o no puguin vindre el dia 18, animem a tothom que vingui a fer el donatiu, que s'emporti la samarreta. És una samarreta molt xula, cada any la canviem, per això canviem el color també de la samarreta cada any, perquè la gent pugui tenir-les, pugui vegi que són diferents, no? I així no sigui tan pesat dir, hòstia, em tornaré a comprar la mateixa samarreta. Això és el primer. I després el segon, perquè com abans vinguin, més talles de samarretes tindran i no es quedaran sense de la seva.
0: O sigui que animem a tothom, sí, a participar, a comprar. Encara ja queden talles, no?
2: Sí, encara anem bé.
1: I aquest any doncs el model doncs de la samarreta també és un model especial, no?
0: Perquè, expliquem-ho.
1: Perquè és un model d'en Joan Rodés, val, que tots ja l'hem vist en moltes ocasions, en diferents llocs de pobles, en oficines, botigues, a l'arreu.
0: És aquest skyline, eh?
1: Sí, aquest skyline, doncs, que representa, doncs, també és molt bonic, doncs, perquè aquest any representa, doncs, el nostre poble, que és Pineda, doncs, millor representat és impossible, no? Que es vegi, doncs, el nostre poble, doncs, amb la marxa contra el càncer.
0: Doncs us agraeixo moltíssim que avui hàgiu vingut al programa Sortim de Ràdio Pineda, tant la Carmen Montoya com el Cesario Areales de la Junta Local de la Lluita contra el Càncer. Ells representen també a moltíssima gent que fa possible que aquesta marxa sigui tot un èxit, des dels que esteu en els punts de venda, amb la venda dels tiquets, els que s'encarreguen de gestionar una mica tota aquesta marxa, entitats que també col·laboren, vaja, tothom en general, i sobretot la participació informació que és vital per poder ajudar, no? I que aquesta iniciativa tingui molt d'èxit. No sé si hi ha alguna cosa més que ens deixem, que vulgueu
1: sí,
0: dir.
1: Bueno, jo també agrair-vos a vosaltres, a la ràdio, doncs, per ser-hi també sempre, perquè ens ajudeu a fer difusió, no només difusió, sinó que sou uns més dins de tots els que dels voluntaris, i també doncs, a totes les persones que ajuden des de l'Ajuntament també, no? Per la seguretat, doncs, que l'espai estigui net durant la marxa, vull dir també doncs, agrair doncs, a l'Ajuntament de Pineda.
2: I als voluntaris, sobretot a la gent que ens ajuda, que són bueno, un sol, la veritat, ens donen molta vida, perquè sense ells tampoc podríem abarcar un event d'aquestes magnituds. Al final 3.000 tiquets són moltes persones i que tinguem tanta col·laboració, la veritat que ens omple d'orgull.
0: Doncs es tracta d'això, aquesta marxa contra el càncer de Pineda, una marxa que ens dona vida, que cada pas compta, que caminar junts ho fem per una molt bona causa i perquè cada gest suma. Carmen, Cesario, que vagi molt bé, ens veiem a la marxa.
1: Ens hi trobem d'allà, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i res, animeu-vos.
3: Sortim a Ràdio Pineda.

0: Dalla Sock Otmar Schuster, Hot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: Radio Pineda.

La Federació de Municipis de Catalunya ha fet avui un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament pel projecte Girl Zone, una iniciativa de l'Espai Jove que ha comptat també amb un podcast de Ràdio Pineda. Un projecte per impulsar l'empoderament de noies joves d'entre 12 i 20 anys. Un reconeixement que avui expliquem a radiopineda.cat i també hi podeu trobar aquests episodis. La celebració de la nit de l'empresariat del Maresme ha suposat un reconeixement per tres establiments de Pineda, Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala. Han anat a la gala d'entrega de premis com a finalistes. A la categoria de jove empresari, menor de 35 anys, hi ha també el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del pa de Malgrat de Mar. El mercat de Pineda s'implica en una campanya per reduir residus i fomentar la sostenibilitat, una campanya de sensibilització ambiental impulsada per promoure hàbits de compra sostenibles i també, com diem, per reduir, sobretot, el plàstic. Les pluges han fet caure les reserves de sang. Es fa una crida urgent a la donació. Recordeu, demà dissabte al matí a Pineda. I l'Hospital de Calella guanya espai assistencial. Ho ha fet amb el trasllat de serveis administratius justament a un edifici que és l'antiga seu de Set Travel Viatges, que es troba a peu de carretera a Calella. L'Auditori de Pineda acull aquest diumenge a 6:15 de la tarda la projecció gratuïta del film Viatge al País dels Blancs, dirigit per Dani Sancho, basat en la història real de l'activista Usman Umar. La pel·lícula explica el recorregut vital d'un jove de Ghana que va emigrar a Europa. Tordera reclama suspendre cautelarment abocaments industrials autoritzats al riu fins a identificar l'origen que hi ha de contaminació en el riu de la Tordera. Mentrestant, Malgrat de Mar celebra la primera jornada de salut mental comunitària. Ho ha fet amb testimonis en primera persona i debats sobre els drets de les persones ateses. I mentrestant, també hem de destacar que les avaries causades pels aiguats continuen comprometent el subministrament d'aigua potable a Palafolls. A més, la Biblioteca de Palafolls ha activat una intervenció urgent per intentar salvar el mobiliari. I 14 esportistes de la Fundació Marpí participen als Special Olympics de Tarragona, que es fa justament aquest cap de setmana. Mentrestant, la pinedenca Janine Morell correrà l'Ironman de Hawaii demà dissabte. I el Cau de Pineda celebra el pas a l'ermita de l'Illota. Serà una festa que es fa a partir de les 11 del matí. També destaquem que Calella dona que divendres el tret de sortida a la nova edició de l'Oktoberfest. S'allargarà fins al 18 d'octubre i destaquem també que avui hi haurà actuacions musicals. I encara destaquem també que Oncolliga organitza un concert solidari justament aquest cap de setmana. Serà diumenge a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart de Calella. Torna el bon temps, però arriba també la fresca de tardor. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La Federació de Municipis de Catalunya fa avui un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pineda pel projecte Girl Zone. Es tracta d'una iniciativa de l'Espai Jove, que també ha comptat amb un podcast a Ràdio Pineda. És un projecte per impulsar l'empoderament de les noies joves, posant la mirada no només en l'espai individual d'aquestes, sinó també en la responsabilitat col·lectiva i el seu empoderament. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut felicitar tothom que ha fet possible aquest projecte Girl Zone.
2: Doncs sí, un reconeixement, no, a la bona pràctica d'aquest projecte que va liderar el Departament de Joventut a l'Ajuntament de Pineda, un grup sorgit de l'Espai Jove, que posava en valor, no, i que tractava aquests valors d'empoderaments femenins entre dones, no, entre joves de 12 a 20 anys. Així que moltes felicitats a Joventut en aquest cas i a totes les dones, no, lluitant, no, cada dia, doncs, per trobar-se, per treballar, per trobar un lloc millor, no, que tingui molt millor en el seu futur laboral i personal. I també, doncs, posar en valor, no, la feina en aquest cas de Ràdio Pineda, que també us toca a vosaltres, Ràdio Pineda, perquè també va col·laborar, no, va posar el seu granet de sorra en aquest treball, no, perquè aquest projecte tenia una part que era la gravació de podcast, d'entrevistes i de programes de ràdio, i en aquest cas, doncs, també va col·laborar Ràdio Pineda, així que moltes felicitats també a vosaltres, Ràdio Pineda, per la part que us toca.
1: Un podcast que podreu trobar a la ràdio a la carta, a radiopineda.cat. L'Hospital de Calella guanya espai assistencial amb el trasllat dels serveis administratius. La corporació ha traslladat diversos serveis de l'Hospital de Calella a un edifici annex situat al costat del centre sanitari. L'objectiu és alliberar espai dins de l'hospital per destinar-lo a nous usos assistencials mentre s'espera el desenvolupament del futur projecte d'ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Aquest trasllat inclou àrees com responsabilitat social corporativa, contractació, assessorament jurídic, facturació, comptabilitat i serveis generals. La corporació ha signat un contracte de lloguer per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en l'adequació de les instal·lacions, la connectivitat i el mobiliari. Arriba la festa del Cau de Pineda. El pas serà dissabte a l'ermita de l'Illota, que marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del Cau, així com dels diferents equips de CAPs. Es tracta d'un moment molt especial per a infants, joves i famílies. La triatleta pinedenca Janina Morell ha aconseguit un dels grans somnis de qualsevol esportista d'èlit, que és classificar-se per disputar l'Ironman de Hawaii 2026. Està considerada la prova més prestigiosa del triatló mundial i es farà el 10 d'octubre, amb representació pinedenca, la Janina Morell.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Aquest és a Dental Company Pineda. 15% de descompte en odontologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: concert, 'cause I'm a gypsy.
1: Són les 5. Notícies.
2: Catorze esportistes de la Fundació Marpí participen a Tarragona als Jocs Especial Olímpics, que es fan des d'avui i fins dilluns que ve. La delegació competirà en les modalitats de petanca i futbol. Durant 4 dies compartiran experiències amb més de 1.700 esportistes d'arreu del món. Ho ha explicat Zenòbia Pavel, que és la directora de la Fundació Marpí.
3: Tots estan molt il·lusionats per competir en petanca i futbol i estan més il·lusionats encara per poder viure aquestes 4 dies plenes d'esport, convivència, inclusió i compartint experiències i activitats amb més de 1.700 esportistes d'arreu del món. Més allà de competir, l'esport també ens ajuda a viure moments inoblidables i viure l'esport com una eina d'inclusió. Tornarem amb moltes medalles.
2: La inauguració d'aquests Special Olympics és a Tarragona. Participa la Fundació Marpí i ha assistit també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Les pluges dels darrers dies han obligat a cancel·lar diverses campanyes de donació de sang i això ha fet baixar les reserves fins a nivells molt baixos. Davant d'aquesta situació es fa una crida a la població perquè aquest dissabte al matí anem a donar sang a l'espai Sala Llorenç, l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Escoltem Sílvia Delgado del Banc de Sang.
4: Les pluges intenses d'aquests dies han obligat a suspendre moltes campanyes de donació i les reserves es troben sota mínims. Els pacients continuen necessitant sang cada dia. Per tant, més que mai, demanem a la població de Pineda que vingui a donar sang el proper dissabte 10 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia, a la Sala Llorenç de l'antiga biblioteca a la plaça de les Mèlies. Esperem que això arribi a tothom, que puguem remuntar les reserves.
2: Recordem que la sang és necessària cada dia per atendre pacients als hospitals i per això els responsables de la campanya recorden que cada donació és clau per garantir l'assistència sanitària. Tordera reclama suspendre cautelarment tots els abocaments industrials autoritzats al riu fins a identificar l'origen de la contaminació que estan patint. L'alcaldessa Elisabet Mejías ha traslladat la petició a la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua després de les restriccions de consum que van afectar diversos nuclis de Tordera durant l'estiu. El Pavelló Municipal d'Esports de Malgrat de Mar ha reprès els entrenaments i podrà acollir els partits d'hoquei previstos per aquest cap de setmana. Després dels danys de l'aiguat que ha tingut el pavelló de Malgrat, s'ha substituït el sòcol que envolta la pista i ja es poden utilitzar tant la pista com les grades i els vestidors. L'Ajuntament adverteix que encara caldran noves actuacions i una valoració completa dels desperfectes de l'aiguat. I del temps destaquem que arriba el fred de la tardor. La màxima d'ahir va ser de 19 graus i la mínima d'avui ja ha estat de 11 graus. La pluja recollida a Pineda, ahir 9 litres i valors similars als pobles veïns.

0: FM.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies. Notícies.
1: La Federació de Municipis de Catalunya fa avui un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pineda pel projecte Girl Zone. Es tracta d'una iniciativa de l'Espai Jove, que també ha comptat amb un podcast a Ràdio Pineda. És un projecte per impulsar l'empoderament de les noies joves, posant la mirada no només en l'espai individual d'aquestes, sinó també en la responsabilitat col·lectiva i el seu empoderament. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut felicitar tothom que ha fet possible aquest projecte Girl Zone.
2: Doncs sí, un reconeixement, no, a la bona pràctica d'aquest projecte que va liderar el Departament de Joventut a l'Ajuntament de Pineda, un grup sorgit de l'Espai Jove, és a dir, bé, doncs, que posava en valor, no, i que tractava aquests valors d'empoderaments femenins entre dones, no, entre joves de 12 a 20 anys. Així que moltes felicitats a Joventut en aquest cas i a totes les dones, no, que bé, lluitant, no, cada dia, doncs, per trobar-se, per treballar, per trobar un lloc millor, no, que tingui molt millor en el seu futur laboral i personal. I també, doncs, posar en valor, no, la feina en aquest cas de Ràdio Pineda, que també us toca a vosaltres, Ràdio Pineda, perquè també va col·laborar, no, va posar el seu granet de sorra en aquest treball, no, perquè aquest projecte tenia una part que era la gravació de podcast, d'entrevistes i de programes de ràdio, i en aquest cas, doncs, també va col·laborar Ràdio Pineda, així que moltes felicitats també a vosaltres, Ràdio Pineda, per la part que us toca.
1: Un podcast que podreu trobar a la ràdio a la carta, a radiopineda.cat. L'Hospital de Calella guanya espai assistencial amb el trasllat dels serveis administratius. La corporació ha traslladat diversos serveis de l'Hospital de Calella a un edifici annex situat al costat del centre sanitari. L'objectiu és alliberar espai dins de l'hospital per destinar-lo a nous usos assistencials mentre s'espera el desenvolupament del futur projecte d'ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Aquest trasllat inclou àrees com responsabilitat social corporativa, contractació, assessorament jurídic, facturació, comptabilitat i serveis generals. La corporació ha signat un contracte de lloguer per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en l'adequació de les instal·lacions, la connectivitat i el mobiliari. Arriba la festa del Cau de Pineda. El pas serà dissabte a l'ermita de l'Illota, que marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del Cau, així com dels diferents equips de CAPs. Es tracta d'un moment molt especial per a infants, joves i famílies. La triatleta pinedenca Janina Morell ha aconseguit un dels grans somnis de qualsevol esportista d'èlit, que és classificar-se per disputar l'Ironman de Hawaii 2026. Està considerada la prova més prestigiosa del triatló mundial i es farà el 10 d'octubre, amb representació pinedenca, la Janina Morell.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Aquest és a Dental Company Pineda. 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: La Federació de Municipis de Catalunya ha fet avui al migdia un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pineda pel projecte Girl Zone, una iniciativa de l'Espai Jove que també ha comptat amb un podcast a Ràdio Pineda. L'objectiu, impulsar l'empoderament de les noies joves. Avui ho ha destacat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Doncs sí, un reconeixement, no, a la bona pràctica d'aquest projecte que va liderar el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Pineda, un grup sorgit a l'Espai Jove, i bé, doncs, que posava en valor, no, i que tractava aquests valors d'empoderaments femenins entre dones, no, entre joves de 12 a 20 anys. Així que moltes felicitats a Joventut en aquest cas i a totes les dones, no, que bé... lluitant, no, cada dia, doncs, per trobar-se, per treballar, per trobar un lloc millor, no, que tingui molt millor en el seu futur laboral i personal. I també, doncs, posar en valor, no, la feina d'aquest cas de Ràdio Pineda, que quan us toca a vosaltres, Ràdio Pineda, perquè també va col·laborar, no, va posar el seu granet de sorra en aquest treball, no, perquè aquest projecte tenia una part que era la gravació de podcast, les entrevistes i de programes de ràdio, i en aquest cas, doncs, també va col·laborar Ràdio Pineda, així que moltes felicitats també a vosaltres, Ràdio Pineda, per la part que us toca.
1: Com ara sentíeu, també hi ha participat Ràdio Pineda, un espai on els joves poden parlar i opinar de temes que els interessen. Els podeu recuperar a radiopineda.cat. I mentrestant s'ha fet un reconeixement també a l'empresariat als Premis Fagem 2026. I s'ha fet també un reconeixement a tres establiments de Pineda: Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala, que han assistit a la gala d'entrega com a finalistes. A la categoria de jove empresari, menor de 35 anys, ha quedat finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del pa de Malgrat de Mar. La nit de l'empresari del Maresme va reunir ahir 300 persones al Teatre Monumental de Mataró. Hi havia també la consellera Alicia Romero i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: La nostra felicitació a l'empresa Don Pizza i Granizados Maresme, que han estat finalistes al Premi Trajectòria, a la seva trajectòria professional, i també a la gelateria Ala, no, que també optava al Premi de Dona Empresària, així que moltes felicitats a tots tres. I també destaca, no, aquest pinedenc, però que té l'empresa a Malgrat, i també va quedar finalista en aquest cas com a jove empresari, i també des d'aquí, doncs, felicitar aquest finalenc per arribar a aquesta final, que hi havia candidatures, doncs, amb molt nivell. Aquest any hi havia molts nivells als Premis Fagem, i és tot un honor i un orgull, doncs, tenir doncs, empresaris, emprenedors i emprenedores a la final. Així que moltes felicitats per tots ells.
1: Mentrestant, el Mercat de Pineda s'ha implicat en una campanya per reduir residus i fomentar la sostenibilitat. Forma part d'un programa anomenat Mercats Sostenibles de la Diputació. L'objectiu: disminuir la generació dels residus, sobretot el plàstic, i promoure un consum més responsable i reforçar també el paper del mercat setmanal. La regidora de Mercats, Carmen Montoya, ha destacat que gestos tan senzills com portar una bossa reutilitzable o, per exemple, fer servir carmanyola o comprar a granel ajuden a disminuir molts de residus.
3: És una campanya que estem fent en els mercats a Pineda, des de l'Ajuntament de Pineda, doncs, que volem portar a terme, doncs, la campanya, com bé diu, doncs, és una compra al mercat i guanya sostenibilitat, val? Amb l'objectiu, doncs, de conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir els plàstics d'un sol ús, i en les nostres compres que fem normalment quotidianes, val? També volem recordar que amb petits gestos com portar la nostra bossa reutilitzable o fer servir envasos propis, doncs, poden reduir, doncs, els residus i contribuir, doncs, a cuidar, doncs, el medi ambient.
1: S'han pogut conèixer accions per fer una compra més sostenible. Per exemple, s'han repartit moltes bosses reutilitzables per la fruita o la verdura, i també estris de fusta, entre d'altres. I les pluges d'aquests darrers dies, d'ara fa tot just una setmana, han fet caure també les reserves de sang, i es fa una crida urgent a la donació. Recordeu, es farà demà dissabte al matí a l'Espai Sara Llorenç.
4: animar tota la població de Pineda que estigui entre 18 i 70 anys i pesi més de 50 quilos que vingui el dissabte a fer la seva donació. Avui dia fa molta falta la donació de sang per poder donar resposta als casos com són els accidents de trànsit, algunes malalties, com per exemple alguns tipus de càncer que necessiten transfusions i en concret plaquetes, moltes operacions i cirurgies com són els trasplantaments.
1: I es fa també una crida a donar plasma. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la Sílvia Delgado.
4: La donació de plasma també és molt important. El plasma és la part líquida de la sang. Un dels seus components més importants són les immunoglobulines, que són defenses que molta gent per algun tipus de malaltia no poden fabricar. Per tant, també és molt important la donació de plasma.
1: Mentrestant, l'Hospital de Calella ha informat que guanya espai assistencial perquè ha traslladat alguns serveis administratius. El trasllat inclou, per exemple, doncs, la contractació, la facturació, la comptabilitat o serveis generals. S'han instal·lat a un nou edifici que és l'antiga seu de Set Travel Viatges a peu de N2 a Calella. La corporació ha signat un contracte de lloguer per 10 anys, ha invertit 300.000 euros en adequar les instal·lacions, però també la connectivitat o el mobiliari. Aquesta mesura ha de permetre ampliar els espais destinats a l'atenció dels pacients. I l'auditori de Pineda en projecte Viatge al País dels Blancs. Serà aquest diumenge a 5:45 de la tarda una projecció gratuïta d'aquesta pel·lícula. És dins la Setmana de la Salut Mental. Explica el recorregut vital d'un jove de Ghana que va emigrar a Europa després d'un dur trajecte marcat per les dificultats. Aquest film convida a reflexionar sobre la desigualtat, els drets humans o els processos migratoris. Recordeu, l'entrada és gratuïta. Malgrat de Mar, mentrestant, ha celebrat la primera jornada de la salut mental comunitària. Ho ha fet amb testimonis en primera persona i debats també sobre els drets de les persones ateses. I avui hem de parlar també de les avaries encara causades pels aiguats. Continuen comprometent el subministrament d'aigua potable a molts sectors de Palafolls. Mentrestant, la Biblioteca de Palafolls activa també una intervenció urgent per intentar salvar el mobiliari. I 14 esportistes de la Fundació Marpí participen a l'Special Olympics de Tarragona. La delegació participarà en diverses modalitats i hem parlat amb la Zenòbia Pavel, que ha parlat de la il·lusió dels esportistes.
5: Tots estan molt il·lusionats per competir en petanca i futbol i estan més il·lusionats encara per poder viure aquestes 4 dies plenes d'esport, convivència, inclusió i compartint experiències i activitats amb més de 1.700 esportistes d'arreu del món. Més enllà de competir, l'esport també ens ajuda a viure moments inoblidables i viure l'esport com una eina d'inclusió. Tornarem amb moltes medalles.
1: I també us destaquem que la pinedenca Janina Morell correrà l'Ironman de Hawaii demà dissabte, la prova més prestigiosa de la triatló a nivell mundial. Veureu també tota la informació avui a radiopineda.cat. També destaquem que el pavelló municipal d'esports de Malgrat de Mar ha reprès els entrenaments i podrà acollir els partits d'hoquei previstos també per aquest cap de setmana. I encara afegim que el CAU de Pineda celebrarà el pas aquest dissabte a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del curs, la configuració de les noves branques del CAU, un moment, per tant, molt especial per infants, joves i també famílies. El pas es farà a les 11 del matí, sempre com cada any, doncs molt carregat d'emocions. I encara afegirem que l'Oktoberfest de Calella comença avui divendres fins al dia 18 d'octubre amb actuacions, per exemple, doncs destaquem que hi haurà cercaviles i també, com diem, alguns concerts durant totes aquestes jornades. Avui mateix, per exemple, doncs hi ha concert del grup calellenc Diaris Estrets. Recordem, és una banda que fan moltes versions de bandes mítiques com els Queen, Pink Floyd, Dire Straits, Tina Turner, Guns N' Roses o Deep Purple, entre d'altres. I encara afegirem de Calella que un col·liga organitza un concert solidari. Serà diumenge a 6:45 a la Sala Mozart de Calella amb l'Escola de Música de Can Llobet i la Big Band de l'Escola de Música de Canet de Mar. Estem molt interessats en la previsió del temps després de la pluja ahir a Pineda que es va acostar als 10 litres per metre quadrat. Volem saber què ens espera, Jordi.
6: Dissabte tindrem un dia de sol, també podien aparèixer alguns núvols prims, Els vents seran fluixos. A la tarda podria entrar una aleda mica de garbinet aquí a la costa, però fluix en conjunt. La mar també seguirà tranquil·leta. Temperatura, sense gaires canvis. De nou voltarem 19-20 graus màximes, malgrat el sol, malgrat que s'imposi el sol tota la jornada. Diumenge, com que entra l'anticicló de Canàries Azores, estarem més aviat a la part davantera, se pot una mica reforçar la tramuntana. Això ens fa pensar que podien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, Girona-Barcelona. Potser amb el pas a les hores o poden aparèixer al dematí, però sí que és veritat que podien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, sobretot cap a la costa central. No donaran precipitacions, però tinguem aquests núvolets. Temperatures, tampoc no veiem gaires canvis, mantindrem aquests valors voltant els 20-21 graus, i els vents seran en conjunt molt, molt fluixos. Dilluns, dia del Pilar, festiu, doncs també hem d'esperar un dia en conjunt estable, malgrat que pugui haver alguns intervals de núvols baixos a la costa central, perquè encara seguirà el lleuger flux de tramuntana. Però sempre a l'Alt Empordà i mar endins, aquí no la notarem, però sí que és el que implica que pugui haver formació d'alguns núvols baixos.

0: Ràdio Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La Federació de Municipis de Catalunya ha fet avui un reconeixement a l'àrea de joventut de l'Ajuntament pel projecte Girl Zone, una iniciativa de l'Espai Jove que ha comptat també amb un podcast de Ràdio Pineda. Un projecte per impulsar l'empoderament de noies joves d'entre 12 i 20 anys. Un reconeixement que avui expliquem a radiopineda.cat i també hi podeu trobar aquests episodis. La celebració de la nit de l'empresariat del Maresme ha suposat un reconeixement per tres establiments de Pineda, Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala. Han anat a la gala d'entrega de premis com a finalistes. A la categoria de jove empresari, menor de 35 anys, hi ha també el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del pa de Malgrat de Mar. El mercat de Pineda s'implica en una campanya per reduir residus i fomentar la sostenibilitat, una campanya de sensibilització ambiental impulsada per promoure hàbits de compra sostenibles i també, com diem, per reduir, sobretot, el plàstic. Les pluges han fet caure les reserves de sang. Es fa una crida urgent a la donació. Recordeu, demà dissabte al matí a Pineda. I l'Hospital de Calella guanya espai assistencial. Ho ha fet amb el trasllat de serveis administratius justament a un edifici que és l'antiga seu de Set Travel Viatges, que es troba a peu de carretera a Calella. L'Auditori de Pineda acull aquest diumenge a 6:15 de la tarda la projecció gratuïta del film Viatge al País dels Blancs, dirigit per Dani Sancho, basat en la història real de l'activista Usman Umar. La pel·lícula explica el recorregut vital d'un jove de Ghana que va emigrar a Europa. Tordera reclama suspendre cautelarment abocaments industrials autoritzats al riu fins a identificar l'origen que hi ha de contaminació en el riu de la Tordera. Mentrestant, Malgrat de Mar celebra la primera jornada de salut mental comunitària. Ho ha fet amb testimonis en primera persona i debats sobre els drets de les persones ateses. I mentrestant, també hem de destacar que les avaries causades pels aiguats continuen comprometent el subministrament d'aigua potable a Palafolls. A més, la Biblioteca de Palafolls ha activat una intervenció urgent per intentar salvar el mobiliari. I 14 esportistes de la Fundació Marpí participen als Special Olympics de Tarragona, que es fa justament aquest cap de setmana. Mentrestant, la pinedenca Janina Morell correrà l'Ironman de Hawaii demà dissabte. I el Cau de Pineda celebra el pas a l'ermita de l'Illota. Serà una festa que es fa a partir de les 11 del matí. També destaquem que Calella dona que divendres el tret de sortida a la nova edició de l'Oktoberfest. S'allargarà fins al 18 d'octubre i destaquem també que avui hi haurà actuacions musicals. I encara destaquem també que Oncolliga organitza un concert solidari justament aquest cap de setmana. Serà diumenge a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart de Calella. Torna el bon temps, però arriba també la fresca de tardor. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Pineda. Energia positiva.
2: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bona nit a tothom, això és Nit de Rock. I tot seguit, comencem el programa d'avui amb les novetats, quan en Jordi ho tingui tot aclarit, i mentre doncs, escoltarem alguna cosa de fons, que és el que sempre doncs, anem escoltant. Música, vol donar música, en aquest cas ara és una mica de 38 especial, en Jordi ja està a punt, doncs li donaré pas.

0: avui estem els membres fundadors, realment, l'Enric i jo, perquè ens han deixat sols. Ens han deixat sols perquè l'amic Paco arribarà més tard, en Marco no sabem, i en Pere ens ha dit que porta una setmana de gossos i no vindrà. Però bé, no passa res. Aquí nosaltres estem aquí al peu del canó, com ha dit l'Enric, aquí a Nit de Rock, 94.6 de l'FM, energia positiva i també inimitable, Ràdio Pineda. Ja sabeu, quan sentiu aquella sintonia del senyor Nilsson és que comença una cosa gran, no?
1: Abans la campinya.
0: Abans la campinya. Avui doncs tindrem 5 novetats també, i després una de molt especial, si heu escoltat la falca d'aquest matí ja a les 8 del matí, doncs ja sabreu de qui estem parlant, i després també farem una mica de crònica del concert doncs dels senyors de Europe.
1: I acabarem amb un obituari, no veig?
0: Eh?
1: I acabarem amb un obituari.
0: Amb un obituari també. Sí, desgraciadament estan marxant els rockeros com mosques, però bé, és llei de vida i nosaltres doncs els hem de recordar. Bé, comencem amb una banda que va tenir l'honor de ser l'última banda que va tocar en el Calella Rock Fest l'any 19. Diamond Dogs, suecs. Els Diamond Dogs, doncs, amb el seu darrer disc anomenat Similar Shakes, Different Distortion, similars moviments, no? Diferent distorsió. No sabem si això...
1: Bueno, és una mica una declaració, no?
0: Sí, és una declaració, però la veritat... Sí, més o menys que tot va per allà, no? No sembla un disc pensat per sorprendre amb una nova direcció, no?
1: No, és d'aquells grups que realment a vegades aquests grups comencen molt bé i després costa
0: bueno, que s'emprenguin, no? Perquè els... Sí, bueno, perquè clar, tot és molt unidireccional, no? És una mica, bueno, una mica com els podíem dir els seus germans bessons, els Choir Boys, no? Però bueno, sempre saps que amb discos d'aquests sempre hi haurà com a mínim un 50% de temes aprofitables.
1: Home, no? Això segur.
0: Sí.
1: Segur.
0: Doncs què passa amb els Diamond Dogs? Doncs que estan concentrats amb això que millor saben fer, no? Rock d'arrel, Stones, Faces, Soul, Blues, piano, guitarres, doncs brutes, sí, vull dir, no virtuoses, no? I aquest punt de bar de carretera que tenen des de fa temps, no?
1: Rock and rock,
0: eh? Això. L'interessant és que les crítiques coincideixen en que no sonen simplement a banda de versions, el seu propi passat ja hi ha prou vitalitat i química instrumental perquè la fórmula segueixi funcionant. Punt dèbil, certa sensació de fórmula coneguda, un o dos temes menys inspirats, no sembla que pugui estar al nivell dels seus grans clàssics, però sí que sembla un disc molt digne d'una banda que porta més de 30 anys fent exactament aquest tipus de rock. La columna vertebral segueix sent el Sulo i el Duke of Honk, i la banda s'ha renovat al voltant d'ells. El propi grup afirma que en el 26 que considera aquesta la seva millor formació fins a data. Bueno, normalment tots acaben de dir el mateix, no? Però bueno, esperem doncs que per ells sigui la millor formació. Això vol dir que seguiran fent bons discos i bons concerts. Escoltarem tres temes, una vocació força estoniana, la veritat. Heartache on My Mind, Bad for You i Maverick in a Crowd, els senyors de Diamond Dogs. Som-hi!

0: Vinga, i després dels Diamond Dogs anem amb la reina del glam rock britànic que sol actuar enfundada amb un catsuit, eh? Ella és Bobby Dazzle i ha editat el seu nou àlbum Star Power a través de Rise Above Records el passat 2 d'octubre, o sigui, divendres passat. Bobby Dazzle, el nom real d'ella, és la Sian Greenaway, encarna el rock and roll amb la seva faceta més brillant, colorida i plena d'alegria, molt desenfadada. La seva música celebra els aspectes més brillants del glam rock a la seva versió més britànica i pròpia de les carreteres del Regne Unit dels anys 70. No? Star Power sona com si el grup Sweet haguessin continuat amb l'estil que tenien a finals dels 70, però interpretat amb una sonoritat actual, evidentment, molt actual.
1: I amb flauta.
0: I amb flauta, també, sí senyor. I, per suposat, amb veu femenina. No? Encara que compta amb una producció moderna, Star Power està elaborat amb tots els accessos sonors, glamour i aquesta estètica camp carismàtica dels seus ídols. Això, amb quant a imatge, clar, evidentment. Eh? De fet, si us agrada... Ah, a veure, quan parlem de glam rock anglès, estem parlant de Slade, estem parlant de Sweet, estem parlant de Bowie, de Queen...
1: Gary Glitter.
0: Gary Glitter.
1: Mark Bolan.
0: El volen de T-Rex, sí. Fins i tot ja podíem anar a Estats Units i parlar dels Angel i dels Cats in Space, que no sé si són escandinaus o són anglesos.
1: Jo crec que són anglesos.
0: Anglesos. Els Cats in Space, que podíem dir que ara mateix podíem dir que també és com una mena de reencarnació, no?, d'uns nous Sweet, no?, Cats in Space. Doncs si us agraden totes aquestes bandes, Star Power us agradarà molt. A més, trobareu la col·laboració de Lita Ford, que porta un excel·lent solo de guitarra en la canció Feel It Too, que l'escoltarem, i també apareix Gareth McGrillen dels Pendulum, però la veritable estrella és la Sian Greenaway o Bobby Dazzle. Escoltarem quatre cançons: Star Power, The New Thing, Snakes and Ladders i aquesta que us dèiem, Feel It Too. Endavant.

Vinga, i després d'escoltar doncs Bobby Dazzle, anem a escoltar una banda que es diu La Lu, amb un disc que s'anomena Mythmakers de Mice. Vivien La Lu és un dels grans referents al rock progressiu francès, que va editar a través de Frontiers Música el passat 31 de juliol el seu darrer disc, aquest Mythmakers de Mice, un llançament històric que celebra el seu 20è aniversari del projecte de rock progressiu d'aquest senyor, La Lu, que va començar el 2005 amb Oniric Metal i que tanca ara doncs, el cicle amb aquest de nou llançament. Per commemorar l'ocasió, La Lu reuneix amb el vocalista Martin Lemar, Mekong Delta, al tanto que això fa por, eh? La seva veu va definir el projecte, Lemar doncs, aporta interpretacions poderoses i una lírica que tendeix un pont entre el passat i el present, amb una veu que ens pot recordar moltíssim a Bruce Dickinson. També torna triomfalment la gent de la bateria Simon Phillips, un senyor que està amb Darwin, ha estat amb Jeff Beck i amb Toto, i que doncs, també va ser el primer bateria en gravar el tema inicial de La Lu, Paint the Sky. Durant la continuïtat de l'esperit col·laboratiu que va sorgir de Finish World Want to Be King, el 23, La Lu torna amb força, unint-se al seu habitual col·laborador, Job Walters, que deu ser holandès, a càrrec de les guitarres i el baix. Una col·laboració destacada és la del virtuós teclista Jens Johansson, Stratovarius in Vei, Onna Malmsteen Dio, que ofereix solos explosius a tres temes. La seva presència té un significat especial, ja que és una de les primeres influències de Vivien La Lu. Escoltarem quatre temes: Mayakama, que és instrumental, Prince with the Swift Warning, Learning to Fly, que no és Pink Floyd, i Folsom Paradise, La Lu des de Mythmakers de Mice.

0: Vinga, després d'escoltar a Vivi en la Lu i els seus friends, els seus amics, des d'aquest Advent Makers Demise, anem ara doncs, a parlar d'un senyor que ha fet coses en solitari, després va ser vocalista dels Danger Danger i després va tornar a fer coses en solitari i amb
1: Defiance.
0: Ara, això, amb Defiance, i en el 2026 doncs ha enregistrat un disc en solanes, en solitari, que s'anomena The Long Road Back, que és una classe magistral de rock melòdic. És el senyor Paul Lane. Paul Lane amb aquest The Long Back, The Long Road Back, que ofereix doncs, aquestes tornades doncs, així enganxoses, no? Alguna balada així que et fa commoure.
1: Que no himnes, posarem.
0: No posarem. Himnes que estan llestos per estadis, no? Vull dir,
1: és com per més Bon Jovi que Bon Jovi en solitari.
0: El Bon Jovi de la bona època,
1: dels
0: 80.
1: Sí, correcte.
0: Acompanyant el Paul Lane, a l'estudi estan els seus col·laboradors habituals, el Bruno Ravel, ex-baixista de Danger Danger i company de banda de Defiance, Scotty Hutch Taylor a la bateria, l'Andrew Oi al teclat, Michael Shaw a la guitarra, amb la producció de Paul Lane i el Bruno Ravel. L'àlbum inclou senzills destacats com Love Me or Leave Me, que l'escoltarem, el videoclip Don't Let Me Go Tonight, i la emotiva Someday, que no escoltarem.
1: No.
0: Musicalment, el disc abarca tots els racons del rock melòdic, però la inconfusible influència del clàssic Bon Jovi, realment és així, es fa present tant a la potent veu de Paul Lane com en la composició de cançons d'aquestes doncs, que tenen molt de ganxo, que moltes tornades memorables. És un àlbum pels fans que anhelen grans coros, interpretacions apassionades i aquest rock melòdic atemporal.
1: I fardon
0: rock que només Paul Lane pot oferir. Només que escolteu aquesta entrada ja direu, collons, és que tenen raó aquests nois, de nit de rock, tenen raó. Love Me or Leave Me, Save Me, Saturday Night, Bad Habit, que és brutal, i The Ones That Got Away, el senyor Paul Lane oferint doncs, una lliçó magistral amb aquest The Long Road Back.

0: I després de Paul Lane anem a escoltar els caps de cartell d'avui, que són Europe, sí, sí, Europe.
1: Europe.
0: Que després de 9 anys ens presenta un disc anomenat Com This Madness. Que en una banda doncs, té una cançó tan gegant i massiva com The Final Countdown, Tiroriro, doncs corre el risc de quedar eternament atrapada sota l'ombra d'aquest propi èxit. Però Europe doncs, porta dècades demostrant que la seva història no començar ni va començar ni va acabar el 86, ara fa 40 anys.
1: Com molta gent pensa que...
0: Exacte. Que... I encara estan vius.
1: Encara, encara són vius aquests. Sí, són vius, sí.
0: Aquests nòrdics suecs doncs, tornen amb aquest Com This Madness, el seu duodècim àlbum d'estudi, i el primer amb 9 anys, com deien, successor del Walk the Earth del 2017. Lo interessant d'aquest nou treball és comprovar que la banda doncs, no sembla massa interessada en viure de la nostàlgia. Doncs van actualitzant els temes i van actualitzant la composició. L'àlbum ha sigut doncs, produït per Tom Dougherty, conegut pel seu treball en bandes com Ghost, Rammstein, The Cult o Opeth.
1: Com veieu, han agafat un productor...
0: Variopinto.
1: Sí, no? Eh? I que té experiència en bandes, per dir alguna cosa, d'ara, no?
0: Exacte. Mentre que la barreja o la mescla ha estat a cara de Mike Fraser, un ja més
1: Mike
0: conegut,
1: Fraser,
0: no?
1: Mike Fraser aquest ja és un clàssic.
0: Sí, AC/DC, Dio, Metallica, Van Halen, etc. No? A més a més, hi ha participacions de seus compositors com Tobias Fork, que és el cura de The Ghost, i el Michael Akerfeld, que és el guitarrista d'Opet. També hi aporta una curiosa connexió entre distintes generacions del rock i el metall europeu. Doncs aquesta banda potser diries, hòstia, són una mica allunades del seu estil. Home... Potser Opet sí, però Ghost no tant com sembla, eh? Són col·laboracions que no busquen convertir a Europa en una altra cosa que siguin el que no són, sinó sumar nous colors a una identitat que està perfectament definida i contrastada. En síntesi, Com This Madness és un àlbum que no pot entendre's com una continuació natural de l'etapa doncs, madura d'Europe, sinó que no intenta convertir-se en The Final Countdown 2. Jo penso que això no han intentat mai, no?
1: No.
0: Jo penso que no. Ni tampoc renuncia als seus elements melòdics, que van començar doncs, a ser famosos amb la banda, i sí que hi ha una profusió més important dels teclats. Realment, les guitarres, però, segueixen sent contundents, i els elements atmosfèrics, una actitud que per moments s'acosta doncs, bastant al hard rock més pesat, però que val molt la pena escoltar. Segurament no serà un 10, però sí que és un 7 o un 8.
1: No, un 10 potser no, però un
0: 7 o un 8 sí que ho és.
1: Un 8 i mig arriba.
0: A més, en bona forma, sí. Tant en la manera de composar com la d'executar, el bateria, la mamarota del baixista, el teclista està espectacular, el cantant doncs està molt bé la veu.
1: Sí.
0: No, potser no té tanta brillantor com abans, però està molt bé, no?
1: Estan composant amb uns tons més baixos, igual que fan Purple amb Ian Gillan, que passa el Tempest té 62-63
0: i el Gillan té
1: 80-81. I però sí que realment bé, doncs queda bé.
0: Tot
1: queda ben compacte, sí.
0: One on One, que és el primer single. Un tema que fa doncs una hora on són ells, Scandinavian Ice, Take It Back i The Devil Is Back. Europe des de Com This Madness, per tots vosaltres des d'aquí, a la Ràdio Vinyana, energia positiva.
1: Som-hi.

0: Vinga, ja 20 minuts de la Hora Bruixa, doncs farem una mica de crònica del concert que va acontèixer ahir.
1: Que és la part 2 del que acabem d'escoltar.
0: Això mateix. El poble espanyol Barcelona City,
1: no trompeterisme català, no.
0: Malgrat el concert de Fucking Fat G's, que són els Fucking Oques Grasses.
1: Ah, però que
0: Gooses, Gooses Oca, però Gooses Oques.
1: Val.
0: En plural.
1: Els plurals com el tut i el tit.
0: Són Fat G's.
1: Fat G's.
0: Fucking Fat G's. Bé, periple brutal per poder arribar a Montjuïc.
1: Estava tot petat.
0: Havent de deixar el pàrquing a l'estació del Nord, agafar el metro fins a Plaça Espanya. Plaça Espanya, el que passa que de Plaça Espanya a Poble Espanyol són 800 metres i es fa bé. Acompanyat de tot els fucking diehard fans d'Oques Grasses. Però bé, ells van seguir recte i nosaltres vam girar a la dreta. Bé, què passava ahir? Doncs passava que hi havia un concert dels Europe amb aquest aniversari, 40è aniversari, al tanto que es diu molt aviat, 40 anys del Final Countdown, 86.
1: Èxit que nosaltres vam viure en directe.
0: En directe total.
1: Van sortir i jo vaig dir, hòstia puta.
0: L'Enric va ser el primer que es va comprar el disc.
1: Què és això? Vaya puto teclat, vaya puto riff de teclats.
0: Sí. I recordo en aquell moment que
1: sí,
0: que... Sí, i tant. Que bé, bueno, va ser com una petita revolució, no? Perquè nosaltres estàvem acostumats a escoltar UR, rock melòdic, hard rock, però normalment venia d'Estats Units o d'Anglaterra, normalment.
1: Més USA.
0: Sí, però aquests ens venien de Suècia. Sí. I aquests van obrir un camp que després, van començar a explotar moltes més bandes sueques,
1: enorme,
0: no? Però
1: enorme.
0: Vull dir que aquests d'alguna manera van ser una mica els predecessors.
1: Sí, veure,
0: ja coneixíem el Lingvei, no?
1: L'Onda.
0: Ja el coneixíem, però clar, era una tessitura totalment diferent, no? Però bé, aquesta gent van obrir camí en el món d'aquest, no? del hard rock melòdic. Bé, doncs venien els Europe, no? Presentant aquest 40è aniversari, venien amb uns teloners també d'autèntic luxe, com són els canadencs de Damn Truth, una banda que ja usem...
1: Aquí ha sonat Damn Truth.
0: Sí, l'any passat, perquè el segon disc d'ells, que es diu The Damn Truth, curiosament és el segon disc, doncs va nosaltres aquí el vàrem posar. I doncs venien amb moltes ganes, és una banda de amb unes influències clarament setenteres, ells mateixos van vestits com si fossin el Jefferson Airplane, no? Que fins i tot
1: pota d'elefant,
0: sí, total,
1: farbalans,
0: total, sí, hippies i tal. Ella la cantant és una fanàtica de la Grace Slick. Realment, a més, comencen el seu set amb White Rabbit de Jefferson Airplane, vull dir, un clàssic, no? De l'època hippie. I el que passa que tenen el temps molt, molt limitat, van fer 40 minuts, i en el qual doncs van tocar Be Somebody, Love Out of Luck i The Willow, seguides del disc de l'any passat de Damn Truth. Després va fer una cançó del disc Now or Nowhere de l'any 20, del 2021, que és This is Who We Are Now. Van tornar en el disc del 25 amb All Night Long, i després van fer les dues últimes cançons, són del seu primer disc, que és aquest Now or Nowhere, que són les cançons Lonely i Tomorrow, una cançó que després amb el Tomorrow doncs van fer cantar la gent i etc. No, un rotllo molt, molt ben parit. S'ha de dir doncs que el so dels teloners ja va ser bo. Doncs nosaltres vam dir, hòstia, això...
1: Si el so dels teloners és bons,
0: Euro pot sonar molt bé, no? I després cap a les 9 en punt del vespre, doncs va començar aquesta intro de teclats que heu escoltat abans de la cançó Scandinavian Ice, que és del disc, d'aquest disc
1: del últim darrer
0: que hem escoltat, del Com This Madness. Van sortir, doncs, la formació clàssica, realment. És la formació del Final Countdown, no? El Joey Tempest, el John Norum, John Lee Venn, el Mick Michaeli i el Ian Hoagland, els cinc Europe clàssics. Amb aquell petit parèntesi, no, en els anys 80-90 del Kim Marcello. No recordem que hi hagi hagut cap més canvi.
1: Abans, prèviament hi havia un bateria que
0: prèviament.
1: Hi havia un bateria que es deia Hempo Hilden, si no recordo malament.
0: Hòstia, aquest havia estat amb el Norum en algun disc en
1: solitari. I també hi havia hagut el Marcel Jacobs tocant el baix.
0: Marcel, però això era pre.
1: No sé si el primer o abans del primer o alguna cosa així.
0: Bueno, perquè el Marcel Jacobs és que havia estat també amb Linky Malmsteen abans de fer Rising Force. Rising Force. Sí, que tots eren de la zona d'Estocolm,
1: sí,
0: que
1: tots
0: es movia,
1: coneixen,
0: no?
1: Tots són
0: tota
1: amics.
0: Tota la història aquesta. Doncs bé, doncs...
1: Teu amic, Marota, va tenir una banda amb el Malmsteen.
0: John Lee Venn. Ah, sí?
1: Sí.
0: Hòstia, a veure si es devia moure més, no? Perquè... En fi, seguim. Doncs, com dèiem, no? Aquest line-up original del Final Countdown, després de Scandinavian Ice, ve el tema Walk the Earth, del disc Walk the Earth, que és el disc del 2017, que és l'immediatament anterior a aquest disc, o sigui, han trigat 9 anys. S'ha de dir, doncs, que realment portaven un escenari molt ben parit,
1: molt
0: gros, amb una pantalla, diguéssim, ja com si fos una pantalla de cinema, on es projectaven
1: imatges,
0: sobretot les portades dels discos i tal, molt, molt, molt guapo, en lloc de tenir, doncs, el logo, no?, aquell fixe. Doncs molt bé, Walk the Earth, ja us diem, amb un so brutal. Després va haver retorn als anys 80 amb la única cançó que van tocar d'aquell fantàstic Out of This World amb Kim Marcello, Superstitious. Brutal, també, tothom, clar, evidentment tothom la sabia, cantava, ta-ta-ta, molt bé. Tornen en l'últim disc amb el single One on One, que també l'hem escoltat avui. I després de One on One, doncs, arriba el prelude que dona pastes també en la cançó estrella del seu disc del 2007, Last Look at Eden,
1: que és un temasso
0: brutal, també super molt atmosfèrica, un rotllo entre Zeppelin una mica, bé, el seu rotllo de hard rock clàssic. I després War of Kings, també del disc War of Kings, que crec que és el que
1: l'anterior, abans l'anterior del
0: Warrior, War of Kings. Després...
1: Que és un disc que bastant Michael Schenker.
0: Bastant. Tornem... Llavors es penja el senyor Joey Tempest, hem de dir, doncs, que el tio...
1: En Joaquim Tempestes.
0: Està molt bé de veu, realment, molt bé de veu. Se sentia de tant en tant alguns crits d'algunes senyores, ja, senyores.
1: Senyores.
0: Guapo i tal, i tot això, bueno, aquest home ho...
1: Veu, aquest home en el seu...
0: Encara ho conserva, no?
1: La seva època ho va petar,
0: tio,
1: amb aquells,
0: sí,
1: amb aquelles permanents.
0: A veure, el tio té 62-63 anys i sembla que en tingui 45, vull dir... Aviam.
1: Està en forma, físicament està en forma.
0: Molt bé. Quin tubo retubo. És una mica com el Rick Springfield, que ara el veus, encara marca tauletes de xocolata el cabron, que dius, però com pot ser aquest senyor que té 75 anys?
1: Té la marinera, aquest, també.
0: Doncs bé, doncs el Tempest no és com el Rick Springfield, però gairebé. Prisoners in Paradise la va fer semiacústica, després, doncs, el rotllo més elèctric. També l'única concessió és en aquest disc, que és totalment overrated, com dèiem.
1: Sí.
0: Que
1: és el
0: val
1: disc
0: la pena,
1: més americà de tots.
0: Sí, val la pena que li foteu una escolta en aquest disc, perquè va quedar sepultat, no?, per la tempesta grunge, no?
1: Exacte,
0: del 91,
1: exacte, sí, correcte,
0: 91.
1: Amb col·laboracions a la composició com André Pessis, que és,
0: sí,
1: un senyor que havia composat amb Eric Martin,
0: Eric
1: de
0: Martin.
1: Mr. Big.
0: Realment és un disc que recomanem fervorosament. Després vam tornar en l'últim disc com Dismades amb una cançó, amb la segona cançó, és una cançó molt, molt divertida i molt, molt efectiva, que és The Cult of Ignorance, que té, té una tornada que sembla un tema de Hammerfall o coses així, perquè són aquestes tornades del power metal centre alemany,
1: no?
0: Alemany, que a mi no m'agraden perquè semblen com, com de taverna, però que en directe té la seva gràcia, té la seva gràcia, i realment em va agradar molt més en directe que no pas escoltada amb estudi. I al final, com podíem dir que com a obertura a el que venia després, doncs van tocar la cançó que va quedar fora, diguéssim, del disc de Final Countdown. No sé si va sortir com a cara B, suposo.
1: Va sortir amb un recopilatori.
0: Com algun recopilatori, que és on Broken Wings, que es nota el canvi cap a...
1: cap... cap a Final
0: Countdown. Una cançó, sí, que de 80era total. Un Broken Wings que és brutal. I a partir d'aquí, doncs, ja comença la conta enrere, i ja comença a tocar tot el Final Countdown, però amb ordre, obviant la que seria l'última cançó, que és la que en el disc és la primera. Comencen amb Rock the Night, després amb Carrie. Evidentment, Carrie, jo me vaig girar d'esquena perquè jo cada vegada que sona Carrie me giro d'esquena perquè no estic d'acord que la toquin. Està documentat.
1: Està fotografiat.
0: Està documentat. Després ve Danger on the Track. Abans de Danger on the Track van fer una mica de... el Joey Tempest va fer una mica de, com de homenatge a la seva road crew, no? En el seu, a tots els seus assistents, a tot l'equip tècnic de Europe, i els va demanar que anessin sortint en l'escenari. Ell feia veure que estava cantant Danger on the Track com si estigués ensejant amb els papers sentat, no? Llavors hi ha un que posava un platillo a la bateria, l'altre li porta una pizza, surt una senyora que deu ser la seva assistenta o la seva dona, per saber, i bueno, fan una mica el rotllo mentre van tocant la cançó, i és una cosa simpàtica i divertida.
1: Bueno, una cosa diferent, no?
0: Està bé, està molt
1: curiosa,
0: bé. Una mica com d'homenatge, doncs, a la seva
1: els
0: gent.
1: Currantes.
0: A la seva gent. Està molt bé, que els van fer sortir allà, també els va voler fer partíceps, no? Després, bé, amb l'ordre, a l'última de la cara A, quan estem parlant del vinil, és Ninja, no? Un tema molt Michael Schenker.
1: Molt Michael Schenker.
0: Sí, molt bé. Comença la cara bé amb Cherokee, ja, espectacular, no? Després amb el Time Has Come, amb ell amb la guitarra acústica, el Heart of Stone, i després Heart of Stone, que té un solo del Norum que és xencarià total, molt, molt, molt ben parit, i On the Lose Love Chasers, no? Que són dues cançons canyeres
1: molt, ben
0: molt guapes, però bueno, clar, la gent ja s'estava esperant, no? Ja s'estava preparant per al Final Countdown, que va ser el final, que gairebé...
1: va ser el closer.
0: No els sents amb ells, no? Gairebé no sents a la gent,
1: la
0: tal, tal, tal. D'aquí diu, first bass played on tape. Què vol dir? Que el primer teclat, o sigui, el teclat del Nino Nino, es va fer pregravat. Es va fer pregravat. I després ja entra el Micheli, no? Normal, a tocar-la i tot.
1: És estrany, no? Per què pregravat?
0: Bueno, mira, doncs és així. No ho sé, per què? Perquè estaven fent la projecció quan surt el d'allò del planeta Terra i tot allò, i ho fan més espectacular.
1: Val,
0: no
1: val,
0: sé.
1: Val.
0: Total. Una festa per tots. Realment em sembla que tothom estava content de lo que havia vist. Val molt la pena. Val molt la pena pensar que una banda d'aquestes que ha tingut aquest èxit tan espaterrani, que encara viu d'aquests rèdits, hagin tret aquests discos també, podíem dir, entre cometes, poc comercials, perquè
1: no són comercials,
0: perquè realment no trobes allò cap single... Sí, no. Sí que podien ser, però en aquest moment no. Ara que es fabriquen cançons que podien ser singles de la muerte, moltíssims, però que ningú els hi fot cas, a ells també els hi ha passat.
1: I tant.
0: Però bueno, suposo que amb el calaix que deuen haver pogut fer, no? Poden anar fent.
1: No sé si són 12 o 15 milions de còpies venudes de The Final Countdown, eh?
0: Sí, sí.
1: Com a LP, com a single, ja, ni ho sé, ja. Ni te lo digo. Una barbaritat.
0: Sí, sí.
1: No, i fins aquí va haver el concert.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs,
1: escoltarem.
0: Mira, doncs, escoltarem, em sembla que tenia el Paco tenia el Rock the Night, jo havia posat el Danger on the Track, però ens hem equivocat aquí, bueno, és igual. Jo tenia el Long Broken Wings, que és aquesta inèdita de les sessions de Final Countdown, i després em sembla que tenim el Rock the Night en directe. Doncs vinga, escoltem-les totes dues, i després farem un petit homenatge amb una persona que va morir, que una rockera molt, molt,
1: molt interessant.
0: Vinga, som-hi.

0: Vinga, i després d'escoltar el Rock the Night en directe i aquesta On Broken Wings que va sonar ahir també en directe, doncs hem d'anunciar, no?, que la setmana passada
1: va
0: morir Sarge Jordan, una de les rockeres doncs també més brillants, no?, dels anys 90.
1: Canadenca.
0: No sé si ara si estava en actiu o...
1: L'últim va ser aquell grup que teníem al Brian Tichy.
0: Ja no recordo.
1: Jo tampoc, però tenia un grup amb el Brian Tichy.
0: Ja fa 4 o 5
1: anys.
0: Sí, vale. Que en Brian Tichy...
1: feia de guitarrista,
0: sí,
1: però feia de bateria als altres grups.
0: És veritat,
1: grups.
0: Ja no recordava. Sí, sí,
1: aquesta
0: sí,
1: és l'última
0: sí,
1: banda que va tenir la Sarge Jordan.
0: Sí, però
1: molt
0: aquesta
1: ben parida,
0: banda
1: eh?
0: Poder fa 4 o 5 anys.
1: 4 o 5 anys, molt ben parida.
0: Sí, és veritat, sí. Ella va brillar més que en els anys 90.
1: Sí. Mm?
0: Jo crec que el disc més significatiu va ser el Rats.
1: Aquest va tocar sostre.
0: Sí, que en aquest disc doncs tenia
1: Steve
0: Salas. Tenia guitarrista com Steve Salas, el bateria era el Brian Tichy, el baixista era el Carmín Rojas i hi havia col·laboracions de gent com el Tom Peterson, el baixista de Cheap Trick, el Riad Sumi, que crec que aquest no sé si era de Bow Wow,
1: el teclista de Bow Wow, que estava al Fenòmena.
0: Això. I Richie Kotzen, que entre molta altra gent
1: és un discasso,
0: que feia backing vocals, és un disc brutal,
1: un discasso
0: que aquest dia, hòstia, estava pensant, hòstia, Sarge Jordan, a veure si me recordava de cançons, i me vaig recordar d'aquesta, d'una que escoltarem ara, que realment doncs és brutal. Amb ella doncs ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Penseu que aquest diumenge hi ha el Miro Rock de Sal amb
1: Sol Lagarto,
0: Screaming Cheetah Willis,
1: i
0: amb
1: Silver
0: el
1: Flame.
0: 30 aniversari del Magnolia, que el toquen tot, i la banda Silver Flame dels nostres amics doncs, de la banda del Yuyu. O sigui que la setmana que ve tindrem crònica d'aquest fantàstic concert del Miro Rock a Salt. Si encara hi ha entrades, recordeu, el diumenge dia 11, crec que comença a les 9, Salagarto, a les 9, i penseu que veure Screaming Cheetah Willis no té preu, eh?
1: No.
0: Veure Mick Farris i els seus amics per allà, en fi, que no té preu. La setmana que ve tindrem crònica d'ells, però vinga, nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve, no? I escoltarem Pissing Down, que vol dir pixant avall, pixant avall, eh? És brutal, escoltem Sarge Jordan.
1: Adéu-siau, bona nit, bon germà, visca Déu.
0: Uaaah!

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.